0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances. El

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
2: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: cova en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Growing Pains.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
3: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.
4: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Donald Trump amenaça amb destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. Fa uns minuts, en un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten la República Islàmica i que els Estats Units estan preparats per allargar la guerra durant un any. Tot plegat després que la Casa Blanca s'hagi mostrat disposada a reprendre el diàleg si l'Iran reobre l'estret d'Hormuz. De la seva banda, també aquesta matinada, el ministre iranià d'Exteriors ha acusat els Estats Units d'incomplir els compromisos de l'alto al foc, que en un missatge a X, el cap de la diplomàcia iraniana, ha assenyalat Washington per restablir les sancions econòmiques contra Teheran. Més notícies ara amb la Núria Har.
2: Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Per ara, l'autòpsia de les 12 víctimes mortals no les ha pogut identificar.
1: S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Serós, al Segrià, en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres. Va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana aquí a Catalunya, segons dades del Departament de Salut. Gairebé 170 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i majoritàriament són pacients de més de 70 anys. A més, aquest any les consultes per calor s'han avançat gairebé un mes respecte a l'estiu passat, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica.
3: Lo que estem veient és que, per una banda, aquest any els episodis de calor molt intensa han començat abans, perquè ja des de principis de maig van començar, i no només això, sinó que la durada és molt més perllongada que en anys anteriors.
2: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar el seu disseny per provocar menys addicció si no volen exposar-se a una multa milionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que aquestes xarxes posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la llei europea dels serveis digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Reiner.
4: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
2: Gairebé la meitat dels nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen.
1: La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit. És una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.B. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
5: Per estimar una ha de saber odiar, per tant no deixa de ser una defensa de l'odi de classe. Jo sí estic a favor dels discursos d'odi, perquè un per estimar ha de saber què s'ha d'odiar, i és així. I per tant, quan una parla d'odi de classe, parla de ressentiment, parla de rancor i parla d'expressar-los amb insolència, no?
1: Totes dues mostres, gratuïtes i fins l'1 de novembre, tanquen l'etapa de 10 anys de Valentín Roma al capdavant del centre, ara que ha estat nomenat nou director del MACBA. En esports, la selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. A Los Angeles, el combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 2-1 a Bèlgica en partit de quarts. Jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs de Adeyemi, el club blaugrana, s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més de variables. En bàsquet, el Barça ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat per, però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé fins al 2030. La penya ha anunciat de la seva banda el fitxatge de l'Alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i ha signat fins l'any 2028. I victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier a la setena etapa del Tour de França. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc de líder.
0: Fins aquí les notícies.
6: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
8: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
9: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
15: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
17: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
18: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
19: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
16: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
19: Tot es pot parlar.
16: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Arrenca una nova edició del Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional de Catalunya. Des d'ara i fins a les 7 del matí, obrint aquesta nova temporada d'estiu. Aquest cap de setmana ens acostem a dues cites que fan de la música tradicional una experiència compartida. Pujarem fins a la Seu d'Urgell per descobrir una nova edició dels Set Inferns, festival que converteix els Pirineus en escenari de música, cultura i territori entre l'arrel i la improvisació. I també ens aturarem al cap de setmana del diatònic, que torna a reivindicar l'acordió diatònic com un dels grans instruments de la música popular i tradicional catalana, amb epicentre a la població de Mont-roig del Camp. Aprofitant l'estiu, recuperarem una de les novetats discogràfiques més destacades de la temporada, Jota per Cobla, el projecte que uneix els Quicos, Marcel Caselles i la Reus Jove per demostrar que la Jota i la Cobla comparteixen molt més del que semblen. Amb la Dolors Jornal a la producció, Quim Rullant a la direcció i a la locució. Comencem aquest nou Mans a Catalunya Ràdio, amb l'arrel a la Ràdio Nacional.
1: Cada dissabte, a primera hora, el país sona a Mans.
0: Som-hi! I les primeres notes seran d'Agustí Borgunyó amb la Cobla Sabadell, la sardana Collserola.

0: Aquesta era la sardana Collserola d'Agustí Borgunyó amb la cobla Sabadell. Una cobla i una sardana que podreu sentir avui al 18è aplec de Castellbisbal tarda i vespre, on també hi sentireu les cobles Ciutat de Terrassa i Marinada.
1: Cançons que connecten amb la terra.
0: I ara us parlem, com us dèiem, del treball que ha sortit fa poc i que porta per nom Jota per Cobla, amb la Reu Jove, Marcel Caselles i Quico Alcèlio, el noi al Mut de Ferreries.

0: ha projectes que neixen d'un concert, d'una trobada, d'una idea puntual, i n'hi ha d'altres que han de madurar durant anys fins a convertir-se en un disc. El cas és J per Copla. La nova proposta coneix l'univers musical de Quico el Cel i el noi Almut de Ferreries amb la Copla Reus Jove sota la direcció de la músic Marcel Caselles. Un treball que fa dialogar dues de les grans sonoritats de la música popular catalana, la Jota, a les Terres de l'Ebre, i la Copla. Ens acompanyen avui l'Arturo Gaia i en Marcel Caselles. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
0: Gràcies per venir fins als Estudis d'ICAT amb aquesta proposta que fa un pont de país, que uneix, però que ja té tot un bagatge de... No sé si són 12 o 13 anys al darrere, Arturo.
1: Bueno, la idea inicial va... No sé, ara m'has fet pensar quants anys fa.
0: El 2014, però... m'assembla que devia ser, oi?
1: Sí, a partir d'una idea del Jesús Ventura, l'estimat Jesús Ventura, que vam descobrir que era fan, que era seguidor de Quico el Cel i el noi Almut de Ferreries, no ho sabíem, i ell va tindre la idea d'arranjar uns quants temes nostres, però mira si era fan que fins i tot havia arranjat allò que es diu una cara B, temes d'aquests que no sonen mai, i els va arranjar per a fer un espectacle de dansa en les bars Reus Dansa, en un amic seu, el Ricard Roig, i allí a partir d'allí vam fer uns quants bolos d'un espectacle que estaven la Cobla Reus Jove i els Quicos al servei d'una dansa, no? I allò va quedar com una assignatura pendent el gravar-ho, que en quedés testimoni. Des d'aquell moment ja vam pensar que algun dia es gravaria. Bé, en la mort sobtada del Jesús Ventura, pues vam pensar que a més de deixar testimoni d'aquell projecte, d'aquella fusió interessant de músiques, era el moment també de retre-li un homenatge, no?, en la seva memòria.
0: De quina és la cosa, de quin és el projecte, aquest J per Copla? Ha sortit aquest mes de maig, que per cert, dates ja, 11 de juliol, dissabte que ve, podrà sentir-se a Roda de Ter, amb el Roda Folk. Marcel, en Jesús era un mestre de la Copla, la dominava molt bé. Què t'has trobat a les partitures? I a més, què hi has afegit tu? Perquè sabem que hi has afegit alguna peça més.
3: Bé, sí, per començar, agafar el llegat del Jesús, doncs va ser un autèntic plaer i un honor. A més, estic molt content que m'ho proposessin. Jo també sóc fan de tot.
0: Dels Quicos, i d'en Jesús segurament també.
3: I del Jesús també. I aleshores, el que m'he trobat escrit per ell, diguem-ne, són virgueries de Copla, Fins i tot, en algun moment, si un dia en una de les peces arranjades pel Jesús no hi hagués els Quicos, la peça funcionaria igual. Seria un tema instrumental interessant, diguem-ne. A mi m'han encarregat com fer-ne diferents, d'altres. Bé, revisitar aquests, que amb tot el respecte pel que va escriure el Jesús, no he canviat ni una nota, i llavors fer-ne de nous. I bé, ha sigut una trempera, la veritat. O sigui, la Jota, el Fandango, ja són gèneres que a mi m'atrauen molt, malgrat que geogràficament potser estigui allunyat de la zona habitual, però són temes que m'atrauen molt, no? I a més hem posat un puntet de boleria pel mig, que tot està emparentat, aquest tipus de gènere. Diu

0: Toro, escoltant el disc de la Baix, sóc incapaç de saber quines són les peces que ha fet en Marcel.
1: No m'ho diguis, això.
0: Deixa'm-ho dir d'alguna manera.
2: Sí, això que, sí, això que... és bo o dolent?
0: No. El que m'agrada és que té com... agafa tot una coherència molt espectacular. Sí que et conec els gags i els girs que tens.
1: Ens coneixem de fa molt temps, eh? I el Ventura molt... també el coneixem de
0: Exacte.
1: Fa molt temps.
0: Però és veritat que s'ha pogut trobar una línia que dius... No, escolta'm, forma part tot del mateix imaginari. Hi ha colors, hi ha cosetes.
2: Ha sabut trobar una línia d'un respecte molt gran a la feina que s'havia fet, però a més pensem que ha sabut incorporar-li el seu segell. Mm-hmm. És que jo no vull marxar d'aquí sense dir que quan Quico Alcelí i el noi Mut de Ferreries van pensar que este projecte havia de tirar endavant, la persona que ens va vindre a tothom a la ment era el Marcel, per amic estimat, per company i per persona que coneix tant el nostre món, el nostre circuit i la nostra música, i a més perquè coneix també el món de la cobla, no? Mm-hmm. Crec que no podia ser altre, no? I a més en tot el respecte i admiració cap al Marcel, i no ho dic perquè el tingui davant.
1: Oh, sí, de tirar-nos la floreta
2: no. És veritat, no? Perquè de vegades no diem les coses perquè pensem que és un compliment i com dia a Bubaker, el Tortuixí, qui està agraït ho ha de dir, eh?
0: Exacte.
2: Per tant, jo crec que bueno, el Marcel ha estat pioner en moltes fusions, en moltes, això que ara en diuen, mestissatges, maridatges. Ell ha estat dels pioners i ha estat un mestre en això. Per tant, jo crec que el resultat és de resultat doble, no? De respecte a la feina del Jesús Ventura i d'aportació del seu segell en uns quants temes que jo sí que els identifico, eh? Bueno, perquè ho sé, eh?
0: He posat l'exageració, eh? I en coses que dius, sí, això...
2: Sí.
0: Marceleja, una mica.
2: Sí, marceleja.
0: Però escolta'm, és veritat que ens costaria al país trobar algú que domini bé els tempos, els ritmes, els patrons, fins i tot, que treballen els quicos, i alhora convertir-te en una sardana.
2: Sí, convençut. Convertir-ho en una sardana o convertir una mena de pas doble, com és aquell Dies de Festa, que
0: Exacte.
2: Al final és, per a mi és un tema fantàstic, no? Que acaba convertint aquells Dies de Festa del Josep Bo en una sardana que és digna, és d'antologia.

0: I aquí sí que hi ha aquell segell Marcel Casillas. Marcel, t'estem tirant floretes i aquí som.
1: Bueno.
0: Els Quicos, tu que coneixes bé l'àmbit de la música d'arrel, no només del Principat, sinó res dels Països Catalans, els Quicos van representar una revolució absoluta a l'àmbit de la música a les Terres de l'Ebre.
1: Sí, home, des del País Valencià, parlo del País Valencià en el sentit de que la música que es fa al Baix Ebre està molt emparentada, no?, amb les seves idiosincràcies, però amb un cert parentesc. Al País Valencià han sorgit coses extraordinàries, diguem-ne, i el

0: sí, sí.
1: I que canta algun dels temes, eh?
2: Això no ho han pogut evitar, eh? Perquè, sí,
3: no em deixen gaire, no em deixen gaire, eh? Perquè els hi trenco el guió, perquè no, que havíem quedat,
2: No, hi ha manera de que s'aprengui bé el guió, eh? Però és, això li dona encara també aquella frescor que...
3: No, jo tota la vida...
2: A mi em fa pujar en aquella tensió que és bonic després de tants anys a l'escenari, encara de, avui què dirà el Marcel, no? És allò. I...
3: No, mira, et diré que no me'n recordo ara mateix de quina hora he agafat el trambaix, però et podria cantar ara mateix 45 cançons llargues de dalt a baix. Sí. Vull dir, això, aquest tipus de memòria la tinc. Però en canvi...
1: I el guió de l'espectacle, sabies o no? Aquells gags...
3: Home, me'l havia llegit, me'l vaig llegir i vaig dir, home, ja intervindràs.
2: I li posa també la seva gràcia, la seva improvisació.
1: Escolta, hem parlat d'algun dels temes d'aquest Jota Porco Blot. De fet, només ens hem posat a xerrar en general, només hem entrat en aquest Dies de Festa, que com bé t'explicaves és aquesta peça del Josep Bo que se'n va cap a aquesta sardana, en aquest cas. Una de les peces que també són sorprenents del treball i que aquí en Jesús va saber arranjar molt bé és aquella que donava nom a l'espectacle de fa 14 anys, la Jota Més Vella, que hi ha una quadratura de cercle, hi ha un moment que és un binari que se'n va a un ternari, que és preciós, això. Sí.

0: I a més a més se'n va cap a un dels grans himnes dels Quicos.
1: Sí, sí, és aquella peça que a més donava nom a l'espectacle i que mantenim el títol de la cançó, La Jota Més Vella, també és, ideològicament potser és, no? És una peça que vol dir molt, perquè la idea nostra era crear esta fusió que els personatges, el Quico, el Celio i el noi, diuen: senyors, anem a presentar la gran fusió de la música popular del nostre país, no? En realitat ho és, no?
0: Sí, perquè, sí.
1: I aquella peça és la que ho identifica, perquè nosaltres diem: si la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan, amb l'ajuda de la sonoritat de la cobla anem a fer la jota més vella, no? Uh-huh. I jo crec que això, esta broma, que no ho és tant,
0: no.
1: Se manifesta musicalment a través de la dels arranjaments que hi va posar el Jesús. Que rec

0: la jota.
1: Marcel, parlem de la Benjot, qui és? Jo crec que aquest es mereixeria un capítol a part, eh?
2: La Benjot jo el vaig descobrir precisament a través de l'Artur, més que dels quicos de l'Artur, converses de carajillo, allò que fas, que em va explicar la història aquesta, després vaig veure que la introduïeu a l'espectacle també, i a partir d'aquí me l'he mirat, eh? Me l'he mirat i he escrit
1: cosetes,
2: eh?
1: És mita o és veritat?
2: Home, és un... Mira, ara et diré l'anècdota del dia que l'Artur la va explicar. Estàvem al costat d'un musicòleg molt famós i molt amic dels dos, i a més una eminència, i que no en tinc cap... i un mestre.

0: mare per mi, que era el Jaume Llats, i el Jaume em va dir però tot això és mentida. Dic, home, però és més bonic això que el que tu em puguis dir, perquè, entre altres coses, perquè els entesos tampoc es posen d'acord. Perquè hi ha qui diu que a la corda no sé qui hi ha unes imatges que ja ballaven, no, que això és del segle XVIII, no, que la jota és molt posterior. Hi ha la teoria dels ibers, també, que ve dels jacetans, no?, d'allà de la zona de Jaca, que és Jaca. Bé, hi ha mil teories, i dins de les teories, ja que no es posen d'acord els científics,
1: no, clar,
0: com a mínim doncs valorem les llegendes, que són més boniques, els mites.
2: I a més tenim en compte que quan hi ha una llegenda que s'ha inventat al poble, sempre hi ha alguna raó, no? I la Benjot és un personatge que diuen que era valencià, que va estar expulsat de València i que es va inventar la jota, i la jota puja riu amunt, no? Mm-hmm. Però el Julio Caro Baroja, un antropòleg, diu que aquestes músiques tenen el mateix recorregut geogràfic que l'horticultura morisca. Per tant, allò ja no és una llegenda, ja és un estudiós. Hi ha moltes coses, i quan els mateixos aragonesos canten una jota, que diu la jota nació en València, se hizo grande en Aragón, i Calatayud fue su cuna en la orilla del Jalón, vull dir, a Calatayud la jota es va estructurar i es va nacionalitzar com a música aragonesa, no?
1: En tot cas, és una molt bona excusa per posar els instruments de la cobla a prova, buscant aquestes sonoritats, aquests girs gairebé moriscos, no?
0: Sí, home, perquè ells usen aquest tipus d'escales, a mi sempre m'han interessat,
1: per això.
0: Doncs és perfecte. Et diré una cosa, així a nivell de cobla, la persona que havia tractat la jota d'una manera molt, penso jo, molt correcta i molt admirable, és el Gil Membrado,
1: bueno,
0: que era un compositor
2: de l'Horta de Sant Joan,
0: que sí. que va venir, que havia sentat director de la banda i sí, tal, sí, després sí. Va venir cap a Barcelona i aquí es va fer un lloc en el món de la cobla.
1: I va escriure 1.500 sardanes.
0: Sí,
1: no sé,
0: sí,
1: com
0: una passada, tocava el trombó. Jo tinc anècdotes, però per un altre dia, sobre ell. De la clandestinitat, eh?
1: Opa!
0: Diguem-ne, el Gil Membrado va fer el disc de les Jotes de l'Ebre amb Copla, que és un disc excel·lent, tot i que va ser molt criticat en aquell moment pel costat dels entesos, que deien, home, això s'havia d'haver fet en banda, que és el que correspon, i una cosa no treu l'altra. Això és real, que hi hauria d'haver el disc el recopilatori de totes les Jotes de l'Ebre
1: per banda.

0: l'utilització de la sonoritat del coble, Arturo. Evidentment, ens allunya molt de la rondalla, però no us hi sentiu estranys, oi?
1: No, no, no ens hi sentim estranys. Jo penso que quan sentim los gèneres del sud, diem gèneres del sud de Catalunya, valga dir, ja que un dels objectius dels Quicos fa molts anys va ser dir que esta música és catalana, Vull dir, no és que siguem veïns de l'Aragó o que siguem de veïns del País Valencià, vull dir, esta música és... Estos gèneres són com a la música nacional del País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Priorat avall, no?, que és la que va estar 700 anys més en contacte de la seva cultura autòctona i no va estar envaïda per la cultura dels bàrbars del nord, que és l'altra música catalana, en respecte per qui no ho vegi així, però vull dir que quan nosaltres sentim els nostres gèneres del sud en la sonoritat d'una cobla, aquella brillantor, aquell so que hi donen aquells elements característics identificables de la cobla, ho porten a una mediterraneïtat universal molt gran, no? Crec que s'enriqueixen, no?, les dues bandes.
2: De fet, tots aquests gèneres havien estat molt extensos al Principat. Exacte. El Baró de Maldà, que era el segle XVIII, i era molt barceloní, i que estiuejava Esplugues, precisament, que és el poble on jo m'he criat. El Baró de Maldà es queixa, en un moment determinat, en el seu dietari, de que aquest jovent només no van de ballar fandangos. I boleros. Fandangos i boleros. Sí. Per tant, havia estat extès, per algun motiu. Hi ha moltes teories sobre el tema. Han mig desaparegut de gran part del Principat, excepte la zona del sud.
1: Sempre quan surt esta conversa sempre s'acaba dient que els balls de gitanes i a jota, no?
2: Sí, queden vestigis. Sí, sí. I trobaràs cançons de treball, sí, que són afandangades.
1: Les cançons de treball, que de vegades la gent de més al nord diu, ostres, quina sort teniu al sud de conservar aquestes cançons de treball, cançons de sega, cants d'era, i jo els dic, però sí, vosaltres també els conserveu, perquè aquestes melodies les canteu en cançons de bressol. Que això estava, jo penso que estava molt, molt extès a tot el país, i aquesta teoria de la... que som una sèrie de territoris que hem estat molts més anys no en contacte amb la cultura morisca, no, sinó en contacte amb la nostra pròpia cultura autòctona. Encara que moltes vegades se li diu popularment música mora, no és tant música mora, no. És música autòctona nostra.

0: donaria per fer una conversa llarga sobre musicologia de ben vosaltres, bueno, però avui recordem que, bueno, musicologia...
1: Si havia de venir un musicòleg de veritat...
0: Musicologia de cafè.
2: Hem vingut a parlar del nostre disc.
0: Hem vingut a parlar del disc, que recordeu, Jota per Cobla, 11 de juliol de Ter, seguirà per Banyoles el juliol, a Roquetes, a l'Ebre, aquell tradicionarius a l'Ebre que organitzeu i que té tant d'èxit, i a Granadella encara més endavant. Veus que és un homenatge de país, vulguis que no, un pont de trobada, una manera d'entendre també que la música a casa nostra pot anar de nord a sud i d'est a oest i trobar-se, en aquest cas amb un disc que es diu Jota per Cobla i que ens presenta Marcel Caselles, tota la colla d'aquí, qualsevol noi al mot de Ferreries, escurseu el nom, per cert, que sempre ho hem de dir, perdem un minut i mig.
2: Ja el vam escurçar, bueno, ja no el vam deixar créixer perquè som sis i ho vam deixar en tres.
0: I a més, ja ho afegit ara la Reus jove ja per acabar-ho de rodonir.
1: Home, jo a l'agenda hi poso quicos, eh?
0: Ja, més fàcil. Moltes hores d'aquest estiu, felicitats pel treball, que és una delícia, i que la veritat és que els que vam sentir el treball o les peces ara fa 10-12 anys, teníem ganes de trobar-nos-ho a la mà. Gràcies per ser-hi.
2: Moltes gràcies.

0: Des del J per Cobla acabem d'escoltar aquestes cançonetes de mariners, els Quicos amb la Reus Jove i Marcel Casella.
1: Mans, som l'arrel.
0: I seguim ara amb una bateria de festes majors i celebracions d'aquests dies. Avui dissabte, a la Segarra Cervera, s'hi celebra el Carnaval de Secà, que omple el centre de la ciutat de música, disfresses i festa d'estiu. Enguany la proposta juga amb l'imaginari dels dibuixos animats. S'allargarà tot el cap de setmana. També avui a Guissona, a la Segarra, s'hi celebra Sant Cristòfor, amb la tradicional benedicció dels vehicles i activitats durant tota la jornada. Pel que fa a les festes majors, continuen fins demà diumenge a Roquetes, a la Xebre, a la Festa Major Petita de Flaçà, al Gironès, la Festa Major de Sant Zenon, a Arenys de Mar, al Maresme, amb concerts, barraques, cultura popular i actes de carrer. També que cap de setmana són dies forts de Festa Major a la Granada, a l'Alt Penedès, amb actes avui i demà, entre els quals hi destaca la mostra de vins del Penedès i escumosos del celler cooperatiu. Fins dilluns, Festa Major a Cunit, al Baix Penedès, a Pallejà, al Baix Llobregat, i a Llambilles, al Gironès, totes tres amb molta música, activitats familiars, cultura popular i propostes per a totes les edats. I més enllà d'aquest cap de setmana, també cal tenir presents les festes majors de Santa Bàrbara al Montsià i de Quart al Gironès, que s'allargaran fins al proper dia 19 de juliol. De cara a dijous, el dia 16, precisament Mare de Déu del Carme, doncs Festa Major a Carme, a l'Anoia. També a Cambrils, al Baix Camp, que hi haurà la Diada Central de la Mare del Carme, patrona de la gent de mar, i a Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, arrenca en aquests dies la Festa Major de la Minerva, que viurà els dies centrals del 17 al 20 de juliol.

0: 16 al 19 de juliol al Mont-roig del Camp, al Baix Camp i altres municipis de l'entorn tornaran a convertir-se en la capital de l'acordió diatònic en una nova edició del cap de setmana del diatònic. En parlem amb el director d'aquest festival, en Guillem Anguera. Bon dia, Guillem.
1: Hola, bon dia.
0: Mont-roig del Camp és l'epicentre, però aquí s'ha anat ampliant, eh?
1: S'ha anat ampliant. De fet, d'ençà de la pandèmia, són altres els indrets que ens han acollit al festival, com són la capital Reus, Colldejou, Poblet Petit de Muntanya i la costa també de Baix de Cambrils.
0: A partir del dia 16, dijous que ve, fins al dia 19, diumenge, hi haurà en aquestes events diverses seus del cap de setmana del diatònic en diversos concerts. Què ens destacaries de la línia que heu pogut aconseguir aquest any?
1: De fet, seguim bastant la línia dels últims anys perquè és un format que ha funcionat molt bé i el que fa és potenciar els grups de casa nostra, locals com també del país, i sempre també portant algun referent internacional doncs, que ens acosta amb altres cultures acordionístiques i això doncs, sempre ens enriqueix.
0: Anem de cara als grups, obriran Casum, una formació que no fa massa que s'han presentat, però estan fent bastanta forrolla.
1: Sí, i és que, a veure, jo penso que coneixent els músics que hi toquen, com és el cas, en aquest cas, el Blai Casals a l'acordió diatònic o el Cisco Cardona a la guitarra, i en aquest cas la Marie Pereira al violí, és una garantia. Vull dir, quan portes certs músics, per molt que faiguin noves bandes i nous projectes, saps que funcionaran, i aquest és un dels casos.
0: Quan parlem de diatònic, hem de recordar que un dels elements més característics a la península és la triqui, no? La triquititja, i serà el dia 17 de juliol l'aposta basca, en aquest cas a Eneko Dorronsoro.

0: amb aquestes 18 edicions que hi han fet passades, la Triquitixa Basca sempre hi ha tingut molta cabuda, i és que sempre ens hem emmirallat molt també amb el poble basc a nivell acordionístic, doncs, perquè és una terra, doncs, que tenen aquest instrument ja molt consolidat, que són grans virtuosos i, doncs, que ja són un referent també per nosaltres, i que pràcticament cada any sempre tenim algun músic d'Euskal Herria.
1: En aquest cas és el concert de Coll de Jou el proper divendres, dissabte que ve, d'avui en 8.
0: Havien vingut italians com el Filippo Gambetta, el Simone Botasso, grans acordionistes, però en aquest cas, diguem que ve ell, que és un dels puntals a nivell europeu i que, doncs, a nivell acordionístic a Itàlia, que vindrà amb la Giulia, que és una cantant, i, doncs, se fusionen, es troben en aquest camí, no?, per presentar Retablos, des del que seria la cançó popular més d'autora de la Giulia, amb aquest punt innovador de l'acordió del Ricard Tardi.
1: I el diumenge, doble concert amb acordionistes dels Països Catalans, al matí a Montroig, concert vermut amb la Verona, i a la tarda, a les 8 del vespre, amb els Criatures.
0: Concert vermut vindrà el Jaume Parra, al costat de la valenciana Lluïsa Vicent, a Vila, d'aquesta fornada de nous acordionistes joves, de 20 i pico anys, que estan ja donant molta guerra amb la Manxa, i llavors durant els que és una formació ja consagrada, recordem, doncs, que havien guanyat el Premi Son Mediterrània, com també els Enderroc, el 2016 i 2019 respectivament, i, doncs, vindran en format quartet, doncs, per oferir-nos la seva música, doncs, amb l'acordió, la gralla, el contrabaix i les percussions, que segur que serà superinteressant.
1: Reus, Coll de Jou, Montroig del Camp, Cambrils, el proper cap de setmana, a partir del 16 i fins al diumenge, tota aquesta activitat de la 19a edició, el cap de setmana, del Diatònic. Guillem, gràcies per tenir la trucada al programa, que vagi molt bé tot plegat.
0: Moltes gràcies.

Aquest era Vall Pla d'Andorra, des del Praxinoscopi amb els Criatures. Uns Criatures que seran el cap de setmana del Diatònic, concretament diumenge que ve a Cambrils.

0: I un altre festival, del 17 al 19 de juliol, la Seu d'Urgell i Ballestar, a l'Alt Urgell, tornen a acollir els Set Inferns, un festival musical que fa dialogar la música d'arrel amb l'experimentació, el jazz i l'improvisació. Per descobrir totes les novetats d'aquesta edició, en conversem amb el director del festival, en Josep Vilarrubla. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Set Inferns és potser l'única aposta pel folk i el jazz alhora, no?
1: Sempre hem intentat crear com un producte nou, així com de fusió entre aquests dos gèneres, entre el jazz i el folk. Crec que està tinguent molt bona rebuda aquests últims anys, ja aquest any el sisè, la sisena edició. Estem molt contents d'haver arribat fins aquí i sobretot del feedback de la gent tan positiu.
0: Es reparteix les activitats entre el dia 17 a la Seu d'Urgell i el dia 18 i 19 a Ballestar, a l'Alt Urgell. Explica'ns una mica quina línia heu seguit aquest any, què heu anat a buscar.
1: Mira, aquest any més o menys seguim amb la línia de sempre, tant el divendres com el dissabte funcionarem igual. Poder com a nou, ja hi arribarem, però o sigui, t'avanço que com a novetat aquest any ens hem fet internacionals, hem aconseguit com a cap de cartell que vingui un grup molt bo d'Escòcia, que fa Irish, que es diuen Talisk, i bueno, ha costat, la negociació ha sigut llarga, però ho hem aconseguit, i res, pues, com a novetat, que això, que ens fem internacionals i portem un grup de fora. Nosaltres posem els concerts, llavors sempre ho fem en cooperació amb els de l'Ateneu de la Seu d'Urgell, que posen pues, el tema barra, tema menjar i així, i després també fem en cooperació amb la llibreria crítica El Refugi de la Seu, que ells participen sempre en un recital de poesia.
0: Això perquè fa el 17, que seguirà amb música, amb els sí. Guanyadors del concurs Sons, Sorgen.
1: Exactament.
0: I els Freddys, on ja es van.
1: Exactament. Nosaltres, com a Sorgen, jo sóc membre de Sorgen, mm-hmm. Presentem el nou disc, Muntanya Avall, dins d'aquesta gireta com de presentació del disc, que gràcies a guanyar el concurs Sons pues, ens està permetent pues, moure aquest repertori per tota Catalunya, i això ens ha encantat perquè hi ha hagut molta feina darrere. La nova proposta pues, inclou lletres i poemes de gent professional d'aquí, del Pirineu, de l'Alt Urgell i del Pallars. I com a novetat, pues, Sorgen passa de ser un grup instrumental a un grup mig instrumental, mig amb cançons, perquè hem afegit a la formació dos noies, dos cantants que fan polifonia, dos veus, més percussions tradicionals que també toquen, i bueno, creiem que és un projecte bastant interessant. Mm-hmm. En aquest cas, els Set Inferns, també hi ha com una mostra de danses, també vam demanar com per la presentació al Tradicionarios que gent del món de la dansa tradicional s'inventés pròpies danses pels temes instrumentals que fèiem, i també hi haurà una mostra de danses, d'aquestes danses, en els Set Inferns.
0: Mm-hmm. Aquest cas serà després, a les 8 del vespre, a la Seu d'Urgell, a la plaça de l'OMS, i després aquesta formació de jazz band.
1: Exacte, com sempre, seguim amb el mateix format d'un grup i després una orquestra, en aquest cas una big band de jazz, la Freddy's Jazz Band, que té com a plus, no? Pues que el Sergi Vergés, el director de Rufaca, ha fet els arreglos d'aquesta gent, ha participat molt amb ells, i com que també és un home com a afiliat aquí, que viu a Arsèguel, que també ha participat molt amb el projecte, li interessa com molt aquest format de jazz folk, perquè ell també ho ha explotat, no?, amb Rufaca i així, pues ens va semblar una bona aposta.
0: Tot això serà el divendres, dia 17, el proper divendres, i el 18, una mica el gruix d'aquests Set Inferns, aquest festival de jazz i folk, en la qual no només es limita als concerts en si, sinó que també tot un seguit de tallers que es fan al llarg de la jornada, sobretot a la tarda, clar.
1: Des de fa ja l'any passat, que vam, com per qüestions de clima, perquè amb el canvi climàtic, doncs el sol al juliol apreta molt, i llavors vam decidir com treure les activitats del matí i del migdia per aquest sol tan dur que
0: patim,
1: no?
0: Sí,
1: en aquests moments. I començarem les activitats a la tarda. A partir de les 4 de la tarda comencem els tallers. Primer farem el taller, com sempre, de jazz i de folk, que el donaran membres dels grups que tocaran el dissabte. El de folk el donarà la Maria, que és la violinista d'un dels grups, uh-huh. i el de jazz el donarà el Gaspar, que és el baixista d'un altre dels grups, que quan parli dels grups
0: ja t'hi posarem.
1: Exacte. Després seguirem amb el taller infantil, que serà com en cooperació amb un espai infantil que també posem, que diuen la tribu juganera, que són d'aquí vora de Taús, d'aquí de l'Alt Urgell, que ho faran com en cooperació. Primer hi haurà el taller i després, pues, com perquè la gent estigui com ficada en el mateix lloc, seguiran amb l'espai infantil. Uh-huh. I al mateix temps hi haurà el taller de danses.
0: Amb en Pep Lizandra, que és tot un clàssic. Exacte, sí, sí. Exacte, i taller de cant, sí. També.
1: Sí, exacte. I després també tenim el taller de cant d'aquestes dues noies de Sorgen que han tocat el dia abans previ, es quedaran i faran aquest taller de cant polifònic amb temes tradicionals d'aquí de Catalunya. Que bueno, això és una petició que ens ha arribat des de diferent gent que ve al festival, que des de fa anys pues, ens deien que per què no fèiem un taller de cant, que podria estar bé, que podria com agradar, no?, a la gent, perquè ara està bastant de moda una mica això. Mm-hmm. Llavors, bueno, vam decidir que ja que portàvem aquestes dues noies que ho fan tan bé i que canten molt bé, ja ho veureu el divendres, doncs que el poguessin fer elles. Mm-hmm. I sí.
0: I a partir de les 8...
1: és el taller nou.
0: Això és el taller nou, i a partir de les 8, un cop acabin els tallers, ronda de concerts amb Rai Castells. Exactament. Shifting, els Casum. Exacte. I els Talis. Aquesta proposta internacional. Clar, cada un té les seves peculiaritats, aquestes formacions.
1: Sí. O sigui, com a... coses a dir, el Rai Castells, que presenta el disc Shifting, sí, que presenta com nou disc, que és un projecte que composició pròpia, no? Que això sempre intentem apostar com per gent que composi, no? Que no faci inversions, i ells presenten Shifting. Serà el primer grup, comencem a les 8 amb el quintet de jazz del Rai Castells, amb aquesta presentació del disc. Després hi haurà el sopar, i després de sopar, com vam fer ja l'any passat, hi haurà el concert de danses amb Casum, que és un grup que està, bueno, no podria dir de moda, però que s'ha mogut bastant ja amb diferents festivals de danses, que està fent molts bolos, i la veritat és que, bueno, hem volgut apostar per ells. Mm-hmm. Sí, també estan començant a composar, vull dir que dins del seu repertori hi ha una mica de tot, però, bueno, vam pensar que era una aposta bastant potent com perquè fessin ells les danses.
0: Mm-hmm. A més, els Casum són noms que també són gent que hem vist moltíssim, no? En Cisco Cardona, en Blai Casals. Exacte. I la Maria Parera, precisament, que també haurà fet els Castellers. Ganes de poder-los sentir en directe, sens dubte. I llavors aquesta proposta internacional.

0: Catalyst és un grup que des de programació ens agradava a tots, que feia dies que, pues, que seguíem, no? Que havíem escoltat, que veiem que estava de moda. Són gent que, per exemple, a Espanya, pues, ha tocat a l'Ortigueira, ha tocat a diferents festivals de celta d'Espanya, pues, al País Basc també ha tocat, Astúries, a Bretanya. Vull dir, són gent internacional que es mouen bàsicament per tota Europa. Ho vam voler provar i ha costat un any. Vam començar les negociacions quan es va acabar l'edició passada i ho hem aconseguit. I també, com a cosa bona, és el primer cop que toquen aquí a Catalunya. Vull dir que estem orgullosos d'això, no? D'haver pogut ser com els primers i haver-ho aconseguit, no? I, bueno, esperem aviam si ve bastanta gent a Talis, perquè la veritat és que hem volgut apostar com per un grup internacional que aportés un tipus de gent que fins ara no ho portàvem, no? Perquè els altres grups de cap de cartell que posàvem al final, pues, eren com més, no podríem dir més comercials, no? Perquè, pues, Rumba Catalana o el Joan Garriga, i veiem que sí, que venia genteta, però que clar, també és complicat com relacionar-se com amb l'entorn de festes al juliol, perquè hi ha moltes activitats a tot arreu i llavors la gent es reparteix molt. Llavors aquest any vam voler apostar per aquest grup internacional com per atreure a un seguit de gent que mouen aquesta gent, no? O sigui, com gent del món de l'Iris, d'aquest estil de música que els agrada, i com tindre l'oportunitat de poder pujar a veure Talis gratis a Catalunya, pues pensem que si arriba als llocs adequats i a la gent adequada, pues podem com aquí atraure a un gruix de gent important.
1: Està clar. Serà el grup que tancarà el dissabte, com a mínim en la programació oficial, i el diumenge hi haurà concert Remut i Dots Quintet, que posaran el punt final en aquests set inferns, aquesta nova edició del Festival de Jazz i de Folk. Tota la informació és al web, la pàgina és fàcil, el setinferns.cat.
0: Exacte.
1: Doncs l'oportunitat serà el proper cap de setmana, el dia 17 a la Seu d'Urgell, i el 18 i 19 a Bellestar. A Pep Vilarrubla, gràcies per tenir la trucada al programa, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.

0: Sants, ets festa. Ets a Catalunya Ràdio.
1: Nosaltres ho deixarem aquí. Esperem que hàgiu gaudit d'aquest recorregut per la cultura popular al nostre país. Que tingueu un bon cap de setmana, que sigueu feliços, que gaudiu de la cultura popular i, si podeu, doncs, viviu-la en directe. I hem estat la Dolors Joanol i en Quim Rutllant i marxarem amb Nenes de Ciutat, des del primer cant del matí de les Alosa, que avui són el FinPT. Fins demà, per tant, a les 6 del matí aquí a Catalunya Ràdio. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. El Clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo. El pacient està en una unitat d'aïllament de l'hospital amb símptomes compatibles amb aquesta malaltia que transmeten les paparres. Segons avança el diari Ara, el possible cas va visitar el nord d'Espanya en una zona amb molta presència d'aquests paràsits que transmeten el virus. A Catalunya hi ha hagut altres casos sospitosos de febre hemorràgica de Crimea, Congo, però fins ara no se n'ha confirmat mai cap. La majoria de persones infectades amb el virus no presenten símptomes i molts són quadres lleus. La mortalitat, però, pot arribar a ser del 30%. Aquest any a Europa només s'ha detectat un cas. A Salamanca, els experts alerten que aquest tipus de malalties són cada vegada més freqüents perquè el canvi climàtic afavoreix la proliferació de paparres. Fem un repàs a altres qüestions amb la Maite Curto.
2: 47 municipis estaran avui en un nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa a nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Setmanat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran avui treballant a la zona per evitar possibles revifades. Mentrestant, a Almeria continua actiu l'incendi que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Aquesta matinada s'ha reobert l'A7, que estava tallada des de divendres al migdia.
1: Donald Trump amenaça amb destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten cap a la República Islàmica i que els Estats Units estan preparats per allargar la guerra durant tot un any. Tot plegat després que la Casa Blanca s'hagi mostrat disposada a reprendre el diàleg si l'Iran reobre l'estret d'Hormuz. Mentrestant, de matinada, el ministre iranià d'Exteriors ha acusat els Estats Units d'estar incomplint els compromisos de l'alto el foc. A X, el cap de la diplomàcia iraniana, ha assenyalat Washington per restablir les sancions econòmiques contra Teheran.
2: La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui han trobat morta aquest matí a casa seva als 78 anys. La policia ha descartat el mòbil terrorista.
3: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
2: Widdecombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era el portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. Era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i per els seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament i a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
1: S'ha fet una tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia aquest divendres per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Enguany hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. L'única solució que hi veuen és arrencar ceps. David Cendra és cap de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
4: Aquest pagès que hagi d'arrencar, que no és la seva voluntat, com a mínim rebre uns imports i que puguin marxar el més sanejats possible del sector.
1: Des de l'Incavi creuen que no sobrarà tant vi com diuen els viticultors, però estan disposats a parlar d'establir un equilibri entre oferta i demanda. En esports, la selecció espanyola de futbol amb 4 catalans titulars s'ha classificat per a les semifinals del Mundial a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 2-1 a Bèlgica en partit de quarts. Jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat per 22 milions d'euros i 7 més de variables. I el torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Yannick Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
0: Fins aquí les notícies.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia i benvinguts al programa Homes Clàssics, que aquest estiu us acompanyarà, us acompanyarem, Pedro,
2: exacte,
1: els dissabtes i diumenges aquí, a Catalunya Ràdio.
2: Mai és molt d'hora quan tenim tanta il·lusió.
1: I tanta energia.
2: I tanta energia, exacte. El que volem és compartir amb tots vosaltres la nostra passió per la música clàssica. I per això hem seleccionat alguns dels millors programes d'aquesta temporada a Catalunya Música.
1: Que ha sigut molt difícil triar, eh?
2: Sí,
1: ha sigut molt
2: la veritat
1: difícil.
2: És que sí.
1: Una cosa està clara, això sí, que si hi ha un compositor que ens agrada, aquest és el gran Ludwig van Beethoven, crec que estem d'acord, Pedro, amb aquesta
2: posem-nos
1: afirmació.
2: Posem-nos dempeus.
1: Sempre dempeus davant de Beethoven. De fet, Beethoven és un dels compositors més programats i reconeguts de la història de la música. I això ha provocat que existeixin algunes gravacions de les seves obres que, a dia d'avui, ras i curt, es consideren directament legendàries.
2: Legendàries, mítiques, sí. Impressionants.
1: Totalment.
2: I nosaltres, doncs, us hem preparat una tria d'algunes d'aquestes gravacions. Per tant, no marxeu, que comencem.

0: Anem a posar una mica de context. L'any 1978 van convidar Leonard Bernstein a dirigir la Missa Solemnis a Amsterdam, amb el cor i orquestra del Concertgebouw. Fins aquí, tot pot semblar normal, no? Fins que comencem a analitzar els detalls.
1: Sí, a veure, bàsicament, l'any 1978, a Europa, encara hi havia el mur de Berlín que dividia Europa simbòlicament,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte.
1: Entre Europa de l'Est i Europa de l'Oest, no? Per tant, l'ombra de la Segona Guerra Mundial i les seves conseqüències, sobretot, eren molt evidents, no? De fet, Amsterdam va ser ocupada pels nazis del 1940 al 1945, fins que va acabar la guerra, pràcticament.
0: Per tant, tenim Europa dividida simbòlicament amb aquest mur, que sí, no va caure fins al 89, i tenim en compte que la ciutat triada per fer aquest concert és Amsterdam, que va estar, doncs, ocupada pels nazis del 40 al 45. A més, Bernstein era jueu. Els jueus van ser grans represaliats pels nazis, també sabem arran de la història, i a més a més nord-americà, que són els que va liderar una mica les tropes aliades, no? I li proposaven dirigir una missa a Alemanya, a un jueu, a un país de tradició germànica. Per tant, clar, tot plegat té un pes simbòlic molt fort.
1: Clar, a veure, es pot veure com un gest de reconciliació històric, no?, després d'una guerra, una mena de perdó a través de Beethoven i la seva missa solemnis.
0: A tot això li hem de sumar que Bernstein, al final de la seva vida, va arribar a afirmar que Beethoven, des del seu punt de vista, era l'únic compositor que li havia ensenyat a creure en l'ésser humà.

0: nosaltres seguim posant una miqueta més de context. Sí. L'any 1978, Bernstein ja tenia 60 anys, per tant, era un director d'enorme èxit i prestigi mundial, i els experts en la vida de Bernstein consideren que en aquest període ell ja no buscava la perfecció a l'hora de dirigir, sinó que preferia trobar l'espiritualitat. Una mica el que parlàvem ahir, al programa anterior, de Furtwängler, de ser gran, de veure els diferents estats
1: anímics. Té molt sentit, no? Quan ets un director com Bernstein, que amb 60 anys ja era una persona d'enorme prestigi i que havia demostrat la seva qualitat com a director, com a pianista, etc. Però ara estem centrats en el tema de la direcció.
0: No cal demostrar res, no?
1: Clar, doncs, per ell, tocar perfecte no és un objectiu en si mateix, ja se li pressuposa. Ell vol anar una mica més enllà i buscar aquesta capacitat expressiva, que no tenim l'adjectiu, no? Allò que diem sempre, no? Que el flamenc és el duende, no? Aquesta màgia de la música, aquesta expressivitat, aquesta emoció, espiritualitat, que és inherent.
0: I que segurament és una espiritualitat i un extrasentit musical que també et dona l'experiència vital.
1: Clar.
0: Que potser amb 20 anys
1: no tens,
0: tu pots conèixer totes les notes, tota l'harmonia, pots tenir un bagatge musical
1: superbé.
0: I fer-ho impecable, però aquest extra vivencial que et dona la vida mateixa...
1: Això em fa pensar en una conversa que vaig tenir amb el mestre Pons fa uns anys, i recordo amb malícia dir-li, mira, tal any vostè farà tirar de jubilar-se, es jubilarà, i ell, evidentment, amb la intel·ligència d'un savi, que és el que és el mestre Pons, em diu, no, al contrari, quan ets més gran, un director és quan és més bo, és quan tens més experiències, quan tens més a donar al món que quan ets jove.
0: Totalment d'acord.
1: Doncs és exactament això.
0: I no només els directors, eh?
1: No, exacte.
0: Perquè hi ha el tema aquest de l'edatisme, sí, que dona la sensació de que a partir d'una certa edat t'han d'aparcar, perquè només val la pena la gent jove. Evidentment que val la pena.
1: Home, clar.
0: Però la gent gran també és molt important, eh?
1: Sí, que et reivindiquem, Pedro, et reivindiquem. També...
0: Quina barra que tens.
1: Tornant al tema que ens ocupa. Missa solemnis. Tenim de tenir en compte que Beethoven va compondre aquesta missa d'alguna manera com la seva pròpia confessió espiritual, i Bernstein s'hi identificava molt, convertint-la com una mena de mirall del seu món interior.
0: Un món interior... Evidentment, també amb algunes crisis,
1: clar,
0: no? Acabava de separar-se de la seva dona, tenia conflictes interns sobre la seva identitat i buscava un sentit més profund a la música, més enllà de la perfecció formal.
1: Per tant, per Bernstein, dirigir la Missa Solemnis, a nivell personal era una reconciliació espiritual i a nivell global era una mena de pregària universal per la pau i la compassió. Sí que és cert que la Segona Guerra Mundial se'ls va acabar l'any 45, però estem al 78, per tant, també un moment històric complex, no? Estem en plena Guerra Freda, amb tota la tensió nuclear constant allà al damunt,
0: I
1: no?
0: Tant. Sí, sí, per tant, un moment en què la humanitat semblava perdre el nord de nou, Així doncs, Bernstein en va fer una lectura humana i teatral, més que litúrgica. I ara la repassarem.

0: I ara, Pedro, crec que hem de fer un exercici d'empatia amb el director, en aquest cas Leonard Bernstein, perquè, i crec que em donaràs la raó, no? El primer que hem de tenir en compte, si ens posem a la pell del director, és que la Missa Solemnis és una obra colossal i molt difícil de dirigir.
1: Absolutament.
0: No? És un repte, encara que siguis Leonard Bernstein, que estàs de tornada de tot, al final és una obra tan, tan grossa,
1: clar,
0: que t'implica una... t'exigeix una implicació emocional i de coneixements molt bèstia.
1: Sí, no? I a més és que, com tu dius, ho és per la complexitat musical, però també perquè no és una obra convencional, no és una missa convencional, sinó que és una obra filosòfica i en certa manera espiritual, no?
0: Clar, clar, i et demana aquesta... Aquest plus
1: no, d'empatia, d'implicació. Sí.
0: A més, com és habitual en Beethoven, el que pretén és expressar la relació de l'ésser humà amb allò que és diví. I Bernstein, quan va posar-se al davant de la partitura, va decidir que l'havia d'interpretar com una pregària viva, plena d'emoció i transcendència.
1: Clar, per això, en aquesta gravació històrica de l'any 1978, hi trobem doncs, un diàleg entre fe i dubte, allò que ara s'ha posat de moda, entre llum i foscor. Mm-hmm. Molt vinculat, justament, en el context mundial del moment, però també en el context personal del director i, per què no dir-ho, també del context de Beethoven a l'hora de compondre la missa, no?
0: Sí, sí. Per tant, tot encaixa, tot. No? I el que vol Bernstein és allunyar-se d'una lectura, podríem dir, litúrgica freda d'aquesta missa. Mm-hmm. I ara anem a fixar-nos-hi.

0: ara ens acaben de dir el títol, Kyrie Eleison.
1: Això mateix.
0: I justament, si escoltem atentament aquest Kyrie, ens adonarem que Bernstein ens proposa un tempo més aviat lent, no? Profund, i alhora ple de misteri. D'alguna manera, busca aquesta transcendència, no?, que abans comentàvem.
1: En canvi, tot canvia quan arriba el Glòria.

0: Us heu fixat, no?, aquesta explosió d'alegria gairebé desbordada i bé, amb aquesta capacitat també visionària, no?
1: Mm. I a més a més, la coincidència que juga ell, o sigui, que juga Beethoven, perdó, ell no Bernstein, Beethoven, amb la composició i la lletra, és a dir, amb la música i la lletra. Quan diu Gloria in Excelsis, fa aquest moviment de tonalitat major, tarirarirà, amb escales que pugen cap amunt. Sí. Per tant, és Gloria in Excelsis Deo.
0: Clar, clar.
1: Però després, quan diu Et in terra pax hominibus,
0: torna a terra.
1: Baixen cap a... Exacte. Sí, sí, i a la terra pau als homes de bona voluntat.
0: Clar, clar.
1: Per tant, Et in terra, baixa cap a terra. Gloria in Excelsis Deo.
0: I no és casual, evidentment.
1: Evidentment que no, clar, evidentment clar. Que no. Però vull dir que la música i la lletra van absolutament lligades, eh? És una explosió d'alegria desbordada, visionària, potser més que visionària, com desitjant precisament el retorn de l'alegria enmig d'aquest context de... Podríem dir gris, no? Jo m'imagino aquests anys grisos,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: No sé, de foscor col·lectiva que vivien a l'any aquest 78 i que és molt assimilable al que vivim potser en l'actualitat,
0: amb tanta guerra, tant d'horror al món, doncs més Beethoven i menys tant guerres,
1: Tant de bo. Seguim el programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio i arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música, no?
0: Absolutament, una mica més encara,
1: I tant.
0: De fet, creiem que és un bon moment per escoltar el final de la missa solemnis de Beethoven, en la versió, ni més ni menys, en la versió dirigida per Leonard Bernstein, amb el cor i l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, una gravació històrica de l'any 1978.

0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
2: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
4: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
5: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
6: Amb el Joan Antoni Fletxa.
7: El més difícil que tenia.
6: I amb la Mireia Benito.
5: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
11: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
12: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
13: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
14: Sí, sí. M'encanta.
12: Una tria musical de categoria.
15: Fixa't com sona Edició Clàssics.
13: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
12: Oh! Fixa't com sona.
13: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
12: sí.
13: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
11: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Les drogues formen part de la nostra cultura. Per parlar-ne amb rigor i sense estigmes, és clau fer-ho de forma oberta.
16: Comencem per la gran paraula, que és droga. En l'actualitat, què inclou la paraula droga?
11: Flora Saura, el podcast La Flora i la Fauna, crea una conversa oberta, necessària i honesta sobre drogues, consum i salut.
16: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
17: Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens.
18: En forma de crack, que aleshores va parar els pulmons i va molt més de pressa a la sang.
11: La Flora i la Fauna, amb Flora Saura. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio. Aquest estiu els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo t'acompanyen a Catalunya Ràdio amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada. I per començar, no podien tenir a cap altre convidat que a Beethoven i algunes de les gravacions més memorables de les seves obres.
19: Ha de passar dues coses. Jo tinc un pianista al davant, com ja sabeu, és el Pedro Pardo, pianista, entre altres coses, que quan escolta composicions com aquestes, li veig a la cara d'una banda que gaudeix,

0: Aquest és, jo què sé, Franco Corelli. O
1: tot, la veu, tots tenim una veu i és irrepetible.
0: Exacte, sí. Malgrat ser les mateixes notes, les mateixes paraules.
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí.
0: En canvi, quan toques el piano,
1: costa més.
0: És molt difícil reconèixer doncs, a un pianista només escoltant unes notes. Eh? Però aquest que estem escoltant és el xilè Claudio Arrau, que de fet serà el protagonista d'avui.
1: I hem volgut començar amb Liszt perquè Arrau, tot i néixer a Xile, va formar-se a Berlín amb el també pianista Martin Krause, que va ser un deixeble directe de Liszt. Per tant, estic veient, Pedro, que haurem de dedicar una setmana a Claudio Arrau, perquè hi ha moltes coses. Només amb aquest paràgraf, nascut a Xile, format a Berlín amb Martin Krause, tot, el deixeble de Liszt, tot això ens fa pensar que hi ha molta tela per tallar al voltant de Claudio Arrau.
0: I tant, sí, sí, totalment d'acord. De fet, ara us farem unes pinzellades de la seva vida per entendre importància de la gravació que avui us proposarem, i és que el que dèiem, Arrau es va formar a Berlín, en Martin Krause, deixeble directe de Liszt, que això...
1: No és una cosa menor. Clar, clar.
0: Com la sonata en si menor.
1: Exacte. No, no, vull dir que al final et dona una continuïtat, no, de l'obra, més encara si ets un tio amb el talent com tenia Arrau, evidentment, eh? Uh-huh. I pel que sembla, de fet, amb Krause, Arrau va entendre la importància de conèixer en profunditat l'estructura d'una obra. És a dir, no només llegir les notes, ho hem dit moltes vegades, no? És a dir, al final, llegir és llegir. Altra cosa és interpretar, és el missatge que hi ha ocult o entre línies, diguéssim, en aquestes notes. Però també entendre-la des d'aquesta perspectiva filosòfica, no? I clar, aconseguir expressar tot el món interior de la composició, de composicions tan bèsties com, per exemple, aquesta sonata en si menor, sense caure en la temptació de només destacar la brillantor i el virtuosisme, com altres han pogut fer, que també està bé en el sentit que ens enlluerna, però hi ha molta més profunditat en moltes obres.
0: Clar, aquesta herència, tot i que hem començat amb Liszt, que, de fet, escoltant aquesta sonata en si menor de Liszt, hi veus també una certa herència de Liszt per part de Beethoven,
1: sí,
0: no? Perquè,
1: sí,
0: clar, és
1: sí,
0: total,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aquest pianisme, sí, sí.
0: Doncs, clar, aquesta herència va marcar molt a Claudio Arrau, i en particular pel que fa a Beethoven, això provocaria que quan es posés al piano per interpretar-lo, doncs la lectura de les seves obres fos, podríem dir, més solemne, no? Més meditativa i per descomptat, molt treballada.

0: Jo crec que tot Catalunya... Ara estem tots aquí, l'habitant. Quina obra més bonica. I quina interpretació... Vull saber la teva opinió.
1: Em nego a parlar damunt... Això és una heretgia.
0: Totalment d'acord.
1: Haver de parlar damunt
0: d'aquest... Haver de fer ràdio, Pedro, haver de fer ràdio.
1: Ja, però...
0: És increïblement bonic, eh?
1: Sí, impressionant. A més... Jo, últimament, em trobo molt... No sé, deu ser l'edat.
0: És que si em vols anar a parar... I és el que li ha passat a Rau. Que t'agrada més aquest tempo més lent, no?
1: Últimament,
0: és el que li ha passat amb ell.
1: Últimament, he de tornar a dirigir segons quines obres...
0: I les fas una altra.
1: I les estic mirant diferent.
0: Mira tant que criticaves a Glenn Good. Amb la versió del 55.
1: Ja, però allò... Com diuen els meus fills, és too much. És massa. No, però... És, sí, sí, quin tempo, quanta bellesa.
0: És que és brutal.
1: És que pots degustar-ho tot.
0: I la profunditat que té.
1: Sí.
0: En fi, Claudio Arrau, per molts... Molts experts, gent que en sap molt més que nosaltres, és el màxim exponent en quant a la interpretació de l'obra per a piano de Beethoven. I no ho és perquè sigui un pianista a la recerca d'un so espectacular, no?, en quant al virtuosisme, sinó precisament per la recerca d'aquesta profunditat dramàtica que ell sap donar a l'obra. És allò, aquella part més espiritual que conté cada partitura.
1: De fet, amb nosaltres que tenim la religió beethoveniana i Beethoven és Déu, podríem dir que Sant Pere, que és el primer papa,
0: sí,
1: no? És Claudio Arrau, perquè Claudio Arrau assegurava que Beethoven era el més humà i el més universal de tots els compositors. Per tant...
0: Una afirmació que podríem comprar tu i jo sense cap mena de dubte. El més humà i el més universal, 100%.
1: Està dintre de la nostra religió beethoveniana, sí, absolutament. Sí. Clar, per això la seva relació amb les obres del compositor de Bonn es considera, doncs, de les més profundes, respectades i influents del pianisme del segle XX.
0: I podríem dir que ho va tocar pràcticament tot de Beethoven, sí, eh? Les 32... Això és una cosa que a mi em va sorprendre molt quan ho vaig llegir. Les 32 sonates per a piano de Beethoven, torno a dir, 32 sonates per a piano de Beethoven, no són obres menors, aquestes 32 sonates.
1: No, doncs, evidentment.
0: Les tenia totes en repertori. Això, jo no ho he calculat, però això deuen ser moltes hores de música.
1: Sí?
0: Vull dir, més enllà de l'estudi, vull dir, asseure't al piano i tocar-les totes 32, són moltes hores de música.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs perquè sembla...
1: És com quan tu vas tenir l'oportunitat de parlar amb el mestre Colom, el pianista.
0: Sí, que m'encanta conèixer. Una salutació des d'aquí, perquè em va dir que ens escolta tot sovint.
1: I vam fer una estimació de... quantes notes pot arribar a tenir un concert per a piano i orquestra de Beethoven.
0: Sí.
1: Vam arribar a la conclusió de més de 10.000.
0: Sí, unes 15.000. Depèn l'edició, les repeticions... I
1: exacte.
0: Sí.
1: Doncs imagina totes les sonates de Beethoven. No? Quantes notes deu haver.
0: Doncs Claudio Arrau, les 32 sonates les va començar a tocar ja de molt jove i les va mantenir en repertori. Si mantenies en repertori vol dir que les tens al cap. Uh-huh. O sigui, en tot cas, les de tocar les repasses una mica, però ja la tens incorporada en el teu, uh-huh, en el teu cap, eh? Al llarg de tota la seva vida. I, de fet, existeixen dues gravacions de tota la integral, diguéssim, de les sonates que va fer, primer de jove i d'altres de més gran. Jo crec que aquesta temporada abans no s'acabi, ho analitzarem, això, perquè realment és molt espectacular. Així com també els concerts per a piano de Beethoven, en concret, els que més èxit va tenir interpretant-los va ser el concert 4 i el 5, l'emperador que tenim ara mateix de fons.
1: Estic convençut, sense saber-ho, i parlo així perquè de memòria, però estic convençut que és un gran referent per Daniel Barenboim, que també té versions, sí, en dues èpoques de la seva vida, de les 32 sonates, sí, per a piano gravades, a banda d'aquelles gravacions que té amb aquell saló, que no sé si és del Palau Schönbrunn o...
0: No sé, no sé què vols dir, però no sé quin saló, no l'ubico, vaja.
1: Vull dir que és, clar, tenir les 32 sonates gravades en dos moments vitals de la teva vida et fa veure també aquesta evolució, no?
0: I, de fet, també és una mena de testament, del que has fet i com has evolucionat com a músic allà, i com a persona, perquè no es pot separar... En aquest cas sí que no es pot separar una cosa de l'altra.
1: I, per cert, igual alguns de vosaltres esteu pensant, ja, però digueu què és el que està sonant, que ho tinc a la punta de la llengua i no sé el que és. Aquest és el segon moviment, sí, l'Adagio un poco mosso, del concert per a piano i orquestra en bemoll major número 5, de l'emperador de Beethoven, l'opus 73. I precisament d'aquest concert número 5, que ara tenim de fons, doncs en destaca aquest so majestuós, sense buscar aquella grandiloqüència ni la voluntat d'enlluernar-nos amb una gran expressivitat virtuosística.
0: Arrau preferia impressionar-nos amb una visió més transcendental, no?, d'aquesta obra, fins i tot en el lluminós rondó del tercer moviment.

0: És que faríem tot el programa sobre aquest concert i el protagonista no és aquest concert.
1: No, no ho és, no.
0: Està clar que la relació entre Claudio Arrau i l'obra per a piano de Beethoven és intensíssima i un tema que, Albert, sí o sí, haurem de tractar en profunditat el programa.
1: Ja mirarem l'agenda i li trobarem la setmana que li dedicarem. El cas és que, i tornant a la gravació que ha de protagonitzar el programa d'avui, que insistim, no és aquesta que tenim ara mateix de fons, mentre preparàvem el programa que vam dedicar a la Missa Solemnis de Beethoven, dirigida per Leonard Bernstein, vam topar-nos, de casualitat, amb aquesta gravació.

0: Sí, començo que heu reconegut aquesta obra amb aquest inici tan icònic. De fet, les obres conegudes de Beethoven són icòniques de la primera a la darrera nota, no?
1: Sí, mira, especialment aquests començaments, no? Perquè és ta-ta-ta-ta, Beethoven, no? Tire-ri-ri-ri-ro-ri-ro-ra, Beethoven. Chon-toren-ti-ti, Beethoven. Sí, té uns començaments molt icònics,
0: S'havia captat la... Feia TikToks. A veure, expliquem-ho. Realment amb el Pedro hem hagut de gravar molts TikToks, ja ho sentireu a dir, i aquesta frase ens hem hagut de sentir vivir molt de...
1: Beethoven,
0: hem d'enganxar des del principi. Hem d'enganxar des del principi. No, doncs mira, Beethoven ho feia.
1: És veritat. Sí, sí, el problema és que tenia enganxat durant 3/4 d'hora.
0: Ah, exacte. No,
1: llavors, aquest és el mèrit... d'avui en dia...
0: No, no. Aquest és el mèrit de Beethoven i no el nostre.
1: No, ni molt menys.
0: I avall.
1: Ni molt menys.
0: En tot cas, aquest és el primer moviment del concert per a piano i orquestra número 4 en sol major, opus 58 de Beethoven. Una composició que va crear entre els anys 1804 i 1805, no se sap exactament en el moment de la creativitat.
1: Sí, el cas és que l'any 1978, Claudio Rau i Leonard Bernstein es van trobar a la sala Hércules Saal de Múnich per interpretar aquest concert, el número 4 de Beethoven, i el resultat realment va ser memorable.
0: És que clar, quina suma d'ingredients, eh? Mm. Es tracta d'una gravació en directe, per tant, com en els casos dels programes anteriors, conté tota la veritat del directe, no? Per lo bé, però dolent, perquè si és molt brillant, allà queda, però si hi ha errors, també estan allà. Però, clar, també la veritat es respira d'una altra manera, no?
1: Sí, i a més, a tot això se li ha de sumar que l'orquestra que dirigia Bernstein en aquell moment era la Sinfònica de la Ràdio de Baviera, que no és poca cosa.
0: No, és l'època, si no m'equivoco, que feia poc l'havia estat dirigint Shelley Vidacke.
1: Sí, exacte.
0: Per tant, estava a tope.
1: Sí, sí, sí. I hem de tenir en compte que a finals dels anys 70, Bernstein i Rau, doncs podríem dir que estaven una mica de tornada de tot.
0: Clar.
1: O sigui, eren dos dels grans músics de la seva generació.
0: Clar. De fet, no havien de demostrar res a ningú.
1: No, és
0: a dir, el món ja estava, el món musical ja estava als seus peus.
1: I és que al final, el fet de no haver de demostrar fa que tu puguis prendre l'obra des d'un punt de vista més interior, no? I que te la facis teva...
0: O sigui, ja no et preocupa equivocar-te amb una nota.
1: No, ni moment. Bueno, que aquests no s'equivoquen.
0: Ja, a més, eh? Però no els hi havia preocupat aquestes coses més tècniques. Ells volien anar més allà, perquè ells el que volien era mantenir la seva excel·lència i trobar el camí musical que els unís a l'hora d'interpretar aquest concert. Perquè també és important tenir en compte que aquests músics d'aquesta qualitat i d'aquest prestigi, en aquest punt de la seva vida en què, el que dèiem, estan de tornada de tot, també decideixen si volen fer música amb Bernstein, no? O sigui, Rau, i al revés, Bernstein amb Rau. I segurament si decideixen fer-ho és perquè hi ha alguna cosa que els uneix, hi ha algun punt de vista comú.
1: Sí, i sobretot, fixa't aquí, a Rau ja tenia 75 anys. Què dius? Ostres, una persona tan gran tindrà la força i la capacitat i la resistència d'aguantar un concert per a piano de Beethoven, no? Una mica el que va passar amb Joan Colom.
0: Vas deixar absolutament fascinat. Sí,
1: sí, però sí. Que també té una edat similar ara mateix.
0: Sí, però ja es mou.
1: Més o menys, no? Jo recordo un dels últims concerts que vaig veure d'Alicia de la Rocha, precisament, que va tocar el Carnaval de Schumann. Era ja molt gran i bueno, és impossible que toqui.
0: No, la meravellosament.
1: Evidentment, no amb la força que tindria un Lang Lang.
0: Clar, clar.
1: Per exemple, una Yuja Wang, no?
0: Però amb una altra cosa. Però un bagatge que això només t'ho dona la vida.
1: Sí, clar, en aquella època a Rau, que com dèiem, ja tenia 75 anys, ja era considerat el gran pianista beethovenià del segle XX, i la seva manera d'entendre la música de Beethoven era a través d'una visió doncs una mica més lenta, més profunda i filosòfica, justament per remarcar la dimensió humana i metafísica del geni de Bonn.
0: No hem d'oblidar el que us explicàvem al principi del programa, que era deixeble de Martin Krause, per tant, era hereu directe del romanticisme, no una interpretació del romanticisme, no, del romanticisme propi de Franz Liszt.

0: Tantes coses fora d'antena que estem dient.
1: És que, clar, quan estàs davant d'obres monumentals, com és l'obra en si, no? Aquest quart concert per a piano.
0: I que les he escoltat un milió de vegades, però és igual.
1: És igual. Però, a més, hi sumes el talent d'una orquestra extraordinària, dirigida per un extraordinari director, i amb un pianista també tan extraordinari, al final et surten reflexions, clar, és lògic.
0: Doncs sí. Per la seva banda, clar, Leonard Bernstein en aquella època ja tenia 60 anys i era una figura mundialment coneguda. També una mica la recerca de la dimensió més espiritual de la música després justament de deixar la direcció de la Filarmònica de Nova York.
1: Fixeu-vos la posició de Bernstein, acaba de deixar la Filarmònica de Nova York, vull dir, musicalment ja estava dalt de tot.
0: Home, aquesta temporada que hem pogut veure el Bernstein compositor, no? I que hem fet una setmana sobre Bernstein compositor, i veiem una mica també la transcendència de les seves ganes de compondre. Clar. I què és el que volia compondre. Doncs imagina't dirigint aquesta música.
1: Clar, compartir el seu món interior, no? Uh-huh. Per tant, Bernstein amb Arrau compartia una visió molt humanista de la música, en particular de l'obra de Beethoven. Consideraven l'un i l'altre que tenia aquesta dimensió molt humana. Així els dos coincidien en la idea de buscar l'expressió del drama interior, més que no pas en el lluïment de l'intèrpret. No els interessava lluir, no volien posar-se medes en aquest aspecte. I amb totes aquestes idees en comú es van trobar en aquest concert en concret.

0: exemple, fixeu-vos en Claudio Rau, la nitidesa, és a dir, pots escoltar totes i cada una de les notes perfectament executada sense cap no sé què dir, sense cap moment que soni brut, no? Mm-hmm. És impecable. A més, hem de tenir en compte que aquest concert, el número 4 de Beethoven, és segurament, no?, el més íntim i poètic dels 5 concerts per a piano que va compondre el geni de Bonn.
1: Potser en la globalitat sí, perquè, clar, abans escoltàvem el segon moviment de l'emperador, sí, que és deliberadament íntim i poètic, però sí, potser amb la globalitat és veritat.
0: De fet, tota l'obra de Beethoven és poètica, no? Clar, no? Sí, sí, això sí, és veritat.
1: I finalment íntima també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perquè... clar, però ja ens entenem, ja sabem per on volem anar a parar. Aquest concert número 4 globalment és molt delicat i íntim. I Bernstein i Arrau el van voler interpretar com un diàleg entre l'home i el món, entre el so interior de l'ésser humà i el destí.
1: I és que hem de tenir present que Bernstein, a més d'un gran director, va ser també un excel·lent pianista.
0: No és un detall menor quan dirigeixes un altre pianista,
1: exacte,
0: clar.
1: Exacte, sí, sí. Per tant, segur que treballar amb Arrau va ser molt productiu pels dos en parlar el mateix llenguatge, no? De fet, van proposar-se que la música el servís perquè el piano interpretat per Arrau fos la veu interior, mentre que l'orquestra dirigida per Bernstein es convertís en la resposta del cosmos.
0: Déu-n'hi-do, quines voluntats també més grandiloquents d'un
1: sí,
0: i altre,
1: una mica sí, eh?
0: Sí. Per tant, el que dèiem, proposen una conversa metafísica a través de la música de Beethoven. Per això hi trobarem tempos més aviat lents i la presència del silenci amb molt de pes.
2: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.

0: Normalment, quan parlem de Beethoven, pensem en obres de grans dimensions, no? Com les seves sinfonies o els seus concerts per a piano, però en l'obra de Beethoven, les composicions de cambra, podríem dir, Pedro, que són essencials.
1: Home, com les seves sonates per a piano.
0: Exacte, que no deixa ser música de cambra.
1: Exacte.
0: Però avui, Pedro, no hi haurà piano, no toca parlar del piano. No, no, no, em sap greu, eh?
1: Vaja.
0: Ja hem dedicat dos capítols aquesta setmana al piano, eh?
1: Pocs.
0: Però vaja.
1: Són pocs.
0: Sí, clar. Amb el concert número 4 amb Arrau i Bernstein i el cicle líder de Fischer Dieskau. Capítols que, ja ho sabeu, podeu recuperar al nostre web, eh? catmusica.cat/homesclàssics. De fet, on volia anar a parar és als quartets de corda de Beethoven.
1: Bé. Haver començat per aquí.
0: Que també m'està bé, no?
1: Clar, clar, però és veritat, eh? Beethoven va compondre un total de 16 quartets de corda més aquesta grosse fuga. Que justament és la que estem escoltant de fons, eh? Que per molts, clar, és una obra a banda, tot i que això, no es compta com a quartet com a tal. Per tant, si va compondre 16 quartets, home, està clar que era un gènere que li interessava, i molt, i especialment al final de la seva vida.
0: Absolutament. Sense cap mena de dubte, eh? I on també va ser un gran trencador i innovador, sí. Beethoven, també en els quartets de corda. Per exemple, Stravinsky, en escoltar aquesta gran fuga que tenim ara mateix de fons, va afirmar que, i m'agrada molt aquesta afirmació, deia que era absolutament contemporània, una obra musical que serà contemporània sempre. Vol dir que serà sempre moderna, i és veritat.
1: Sí, sí, per tant, de nou, Beethoven, tot un innovador musical, eh? També en el format del quartet de corda. Però avui no us volem parlar de la grosse fuga, sinó d'un quartet potser menys conegut, però que segons ell mateix, que ho va escriure en una carta, era el quartet favorit de Beethoven de tots els que havia compost. Eh? Ens referim al quartet de corda número 14 en do sostingut menor, opus 131.

0: Aquest quartet, com dèiem, el número 14, en do sostingut menor, és dels darrers quartets que va compondre Beethoven, i no hem d'oblidar que en va compondre un total de 16. Sobre aquest quartet, Schubert va dir en escoltar-lo, una mica com Haydn, amb la tercera, amb l'heroica. Després d'això, què queda per escriure, deia Schubert, d'aquest quartet? Per tant, podríem afirmar que estem davant d'una obra important.
1: A veure, Haydn realment va dir a partir d'això canviarà sí, el món. Ja. Schubert des de la sí, més... O sigui,
0: a la misèria,
1: a
0: no?
1: A la misèria.
0: Clar,
1: o sigui, Schubert és... I jo, per què no em dedico a una altra cosa?
0: El moment és diferent. Haydn ja era gran, ja era gran mestre.
1: Ja ho havia fet tot.
0: Exacte.
1: Havia fet 101 sinfonies.
0: I escolta l'heroi que diu, ostres, això canviarà per sempre.
1: Exacte.
0: Més, no? En canvi, Schubert, és veritat, jovenet, escolta això i diu, però quin sentit té que jo intenti dedicar-me a la música?
1: Jo dedicar-me a fer pa, clar, no? És millor. Sí, però fem una cosa, anem a contextualitzar el quartet, i és que la composició va començar l'any 1825, mira, fa 200 anys, però no es va publicar fins l'any 1827. Val la pena recordar que en aquest període, doncs...
0: Final de la vida.
1: Sí, Beethoven ja era completament sord, i això podria fer-nos pensar que limitaria la seva creativitat, però va passar tot el contrari, el seu aïllament justament provocaria que el seu món interior fos més lliure i, evidentment, imaginatiu.
0: I es deixés anar moltíssim.
1: Sí.
0: El quartet està estructurat en 7 moviments que, a més, s'han de tocar sense interrupció, una idea totalment també innovadora en aquella època.
1: Exacte. I després, tots els wagnerians com tu, que destaqueu la melodia infinita, i això ja venia de Beethoven.
0: És que qualsevol cosa que em diguis que ve de Beethoven l'haig de respectar.
1: Ja
0: vull dir, no em sembla una provocació el que m'estàs dient. Ho accepto, sense cap mena de dubte. De fet, això d'aquesta idea de lligar peces, ja ho hem explicat també al capítol anterior,
1: amb
0: aquest cicle de l'estimada llunyana, no?
1: Sí.
0: Sense cap mena de dubte, sense aquesta concepció contínua de Beethoven, de fet, que també trobem a la sisena sinfonia, el que dèiem, el cicle d'ahir, segurament Wagner i tants altres compositors no haurien pogut evolucionar, però pel que fa a la melodia infinita, és molt probable que Wagner, d'alguna manera, la gènesi de la seva idea la trobés en obres de Beethoven, per lligar totes les seves escenes en les òperes. Doncs clar, si Beethoven ho feia en els quartets de corda i en els cicles Lieder, o en l'únic cicle Lieder que va fer, doncs és ben probable que Wagner partís d'aquesta idea.

0: Clar, moltes vegades destaquem només, entre cometes, la sordesa de Beethoven, però és que...
1: Sí, no era l'únic mal que patia, pobre.
0: No, hem de tenir en compte que quan va compondre aquest quartet número 14, doncs la seva salut no passava pels millors moments. Se sap que patia problemes hepàtics, intestinals, inflamacions, febres recurrents... Per tant, o sigui, físicament, que jo... I quantes vegades ho hem dit, Albert, no? De vegades passem una època de molta feina i després de sobte parem i ens posem malalts,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I quan et poses malalt, és inconcebible treballar.
1: Exacte.
0: És inconcebible...
1: Jo em fa mal aquí, em fa mal allà...
0: Clar, jo no m'imagino posar-me al piano amb febre i començar a compondre.
1: Què amb febre? Problemes hepàtics,
0: no.
1: Intestinals, inflamacions... I a més febre.
0: Sí, sí,
1: i a més
0: sí,
1: a més
0: sí.
1: I sort, com una tàpia.
0: Sí, sí.
1: I fica't al piano a crear...
0: Increïble.
1: Increïble. El piano o la feina
0: qualsevol
1: que feu, tenir fa,
0: eh? L'ordinador, sí, és igual, qualsevol cosa. No.
1: De fet, aquesta obra es va publicar el mateix any de la mort de Beethoven, el 1827, com abans comentàvem. Per tant, un període especialment complicat també per l'aïllament personal en el que vivia. Perquè no només parlem de les qüestions de salut, també la qüestió familiar estava complicada. Tenia disputes constants amb la seva família i un nebot, Carl, pel qual Beethoven sentia una gran estima, però que no era corresposta per al nebot cap a ell. Per tant, també hi havia aquesta amargor, no?, fins i tot en les relacions familiars.
0: Clar, a tot això li hem de sumar que, malgrat a dia d'avui, venerem Beethoven al final de la seva vida, pues, clar, va tenir molts de problemes, fins i tot hi havia gent que no el respectava, no? Però les seves obres d'aquesta etapa doncs, eren considerades estranyes, no?, per molts contemporanis. Abans ho deia, quan fora d'antena, un contemporani d'ell, imagina't, si Stravinsky deia que la Gran Fuga és contemporània, un contemporani real de Beethoven devia dir, però què està fent aquest boig?
1: S'ha begut l'enteniment.
0: S'ha tornat boig, no? Coses que no es poden tocar. Una Hammerklavier que no es pot tocar, és que què està escrivint, no?
1: I una sonoritat, més enllà que es pugui o no es pugui tocar, no? Fins i tot, posem per cas que es pogués tocar, que no es podia, eh?
0: Sí.
1: La sonoritat, imagino qualsevol pianista de l'època, agafa la partitura de la Hammerklavier, allà al seu despatx,
0: sí.
1: I començar a tocar-la i escoltar aquelles sonoritats tan extremes,
0: sí.
1: Aquest tio s'ha begut l'enteniment.
0: Sí.
1: Clar, tot plegat, mala salut, aïllat, problemes familiars, la música incompresa, tot això provocaria que, malgrat fos Ludwig van Beethoven, repeteixo, que a dia d'avui venerem i que la seva música la considerem importantíssima, doncs bé, en aquesta etapa final de la seva vida tenia molt pocs encàrrecs. Hauria pogut fer més música.
0: Imagina't.
1: Tenia pocs encàrrecs i, a més, no sempre els cobrava puntualment.
0: Sol passar.
1: No, però vull dir, això està molt bé que reflexionem en el sentit que quan parlem d'aquests compositors que els tenim posats al damunt d'un pedestal, els hi passaven coses tan mundanes com que tenien un problema perquè no cobraven a punt un encàrrec que havien tingut i el cobraven tard, i això doncs acabava patint per la seva economia. Sembla increïble, però Beethoven va patir per la seva economia.
0: Sí, sí. Per tant, és curiosa aquesta contradicció, no? O sigui, en els últims temps de la vida de Beethoven doncs van ser uns anys de molta creativitat, malgrat una enorme precarietat en tots els sentits.
1: Sí, va ser molt creatiu en un context molt precari.
0: Sí, sí, sí, ell estava sol, malalt, sense diners, però clar, insisteixo, això no va ser un escull per desplegar la seva genialitat.
2: Precisament per poder apreciar la genialitat de Beethoven, us proposem escoltar el final del quartet número 14 de Beethoven, interpretat pel Busch Quartet, una gravació de l'any 1936.
1: Gravació,
2: ja em fa d'anys, això,
1: històrica, totalment, I així acabarem, marxarem amb Beethoven, però recordeu que tornem demà aquí, a Catalunya Ràdio. Pau Blasi, al muntatge i al control tècnic, i Oca Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
3: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Ràdio, Calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
1: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 11 de juliol.
0: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
1: La festa major del poble de Calafell arrencarà oficialment el dimecres, 15 de juliol, amb el tradicional pregó a la plaça de Catalunya. El municipi ja escalfa motors per uns dies plens de cultura popular, música i tradició que s'allargaran durant tota la propera setmana. En parlem en uns minuts, abans repassem altres notícies, són els titulars. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres de Calafell Park. Es faran durant l'estiu tots aquells trams de vorera que resten per completar. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell, adreçades a persones majors de 50 anys. El Vendrell dona el tret de sortida al 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, centrat en el violoncel. Cunit està de festa major d'estiu fins al 13 de juliol. L'Ajuntament ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent, amb un petit respir avui dissabte. Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis. El Banc de Sang vol arribar a les 40.000 donacions durant l'estiu per cobrir les necessitats als hospitals. Recalca que la sang i el plasma són molt necessàries. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Aquests dies hem parlat molt del ciclisme, però sempre en masculí. Avui parlarem amb la ciclista Anna Barrero, una de les impulsores de la recuperació del Tour femení.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: La festa major del poble de Calafell arrencarà oficialment el dimecres, 15 de juliol, amb el tradicional pregó a la plaça Catalunya. El municipi ja escalfa motors per uns dies plens de cultura popular, música i tradició, que s'allargaran durant tota la propera setmana. Després d'haver viscut la festa major de la platja al juny, el nucli històric agafa el relleu amb un programa dissenyat per a totes les edats. El programa d'actes d'enguany combina activitats de caire tradicional organitzades per entitats locals, com els gangalats, paterols i la bota, amb propostes musicals i familiars per a tothom, també amb l'organització de l'Ajuntament de Calafell. El dimecres 15 de juliol, el pregó piromusical i ball. Actes centrals que comencen el dia 15 de juliol a la tarda. A més, els petits podran gaudir de l'espectacle infantil de refrescos a la plaça Cal Cubano a partir de les 7 de la tarda. El moment clau de la jornada serà a les 10 de la nit a la plaça de Catalunya, on es celebrarà el pregó de festa major i el lliurament del Premi al Terròs o la Terrossa de l'any. En acabar, el cel de Calafell s'il·luminarà amb un gran espectacle piromusical llançat des de la falda del Castell de la Santa Creu a càrrec de focs artificials Estalella. Es recomana al públic situar-se als pàrquings de la Bòbila. La nit clourà amb el gran ball de festa major, amenitzat per l'orquestra Encència. Hi haurà cultura popular i correfoc com a plat fort. Durant els dies següents, el municipi s'omplirà d'activitats familiars, amb diferents activitats per gaudir durant tot el dia. El punt final de la setmana festiva arribarà el 19 de juliol, amb la celebració dels versots i del correfoc a les 9 de la nit. L'acte comptarà amb participació de Colla de Diables de Santa Oliva, els Diables Guaitals de Calafell i el Drac Espurna compliran de foc els carrers principals del poble. De fet, des de l'Ajuntament de Calafell es demana als veïns del recorregut del correfoc que prenguin mesures de precaució habituals per protegir portes i finestres. El programa complet de la Festa Major del nucli del poble de Calafell es pot consultar detalladament al portal oficial de Turisme de Calafell. Des d'aquesta casa Calafell Ràdio, quan sigui la festa major del poble, us anirem detallant totes les activitats que es duran a terme cada dia.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres que manquen per fer a la urbanització de Calafell Parc. Són trams, majoritàriament de zones verdes municipals i d'alguns solars no edificats. Els treballs es fan durant l'estiu a càrrec de l'empresa Romà Infraestructures i Serveis. Aquestes voreres formen part de l'obra d'1,5 milions d'euros, que inclou l'arranjament de voreres i l'asfalt de bona part dels carrers de Segur de Calafell. Les voreres de Segur començaran al setembre per l'Avinguda d'Espanya. També es faran reparacions a l'Avinguda d'Alemanya, Lluís Companys, l'Avinguda Catalunya, la Ronda Sant Miquel i d'altres carrers de Segur. Després de l'arranjament de voreres, es procedirà a asfaltar aquests trams de carrer, segurament a finals d'any. A més, en una altra obra, l'Ajuntament de Calafell està reparant els escocells dels arbres en diversos carrers del municipi. S'ha començat pel carrer de Molí, on es plantaran 14 arbres nous. Les reparacions seguiran pel carrer Gegants, Pere i Carme, l'Avinguda del Vilarenc i el carrer de la Pedagoga Marta Mata. Un cop acabats, es seguirà amb l'adequació dels escocells de l'Avinguda de Catalunya, a Segur, i la carretera de Barcelona, entre d'altres carrers. Aquestes obres tenen un cost de més de mig milió d'euros i les fa l'empresa Robatec.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Més notícies d'àmbit local. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell adreçades a persones majors de 50 anys. Les sessions es duen a terme fins al 30 de juliol. Encara ets a temps de gaudir d'un estiu actiu. Per aquestes activitats físiques cal portar roba i calçat esportiu, una tovallola petita i la teva ampolla d'aigua. Del 6 al 30 de juliol ja es duen a terme aquestes activitats físiques d'estiu, adreçades principalment a majors de 50 anys, al pavelló Joan Ortoll, dilluns i dimecres de 9 a 10 del matí, al Port de Segur, al primer pis, els dimarts i dijous també de 9 a 10 del matí, i no cal inscripció prèvia. Per tant, doncs, són activitats durant el mes de juliol per fer activitat física al municipi.
0: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Al Vendrell comença el 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, coincidint amb la commemoradora celebració del 150è aniversari del naixement del cèlebre mestre vendrellenc. El prestigiós certamen musical arrenca sota el lema Celebrem el violoncel. S'allargarà fins al 21 de juliol, convertint l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador en l'epicentre mundial de la música de cambra. El violoncel és el gran protagonista. El festival ret homenatge directe a l'instrument que va marcar la trajectòria del músic. Sis dels millors violoncel·listes internacionals de diferents generacions passaran per als escenaris amb un concert inaugural, amb 100 anys després de Casals, encapçala l'inici del certamen, amb figures de gran renom. De fet, cal destacar l'homenatge que comptarà amb l'actuació de la soprana porto-riquenya Natalia Santaliz i l'estrena d'una peça encarregada a un compositor del mateix país. A més, el certamen manté el seu esperit pedagògic a través d'una iniciativa inspirada en Marbolo Festival. Aquesta proposta reuneix 14 joves talents d'arreu del món que conviuran i treballaran colze a colze amb músics sèniors de prestigi. Els seus concerts es faran en espais com la Plaça Nova o el Museu Pau Casals del Vendrell. Totes les programacions es poden consultar i les entrades estan a la venda a la pàgina oficial de la Fundació Pau Casals, també a les taquilles de l'Oficina de Turisme i a l'Auditori.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: Anem ara cap a Cunit perquè està de festa major d'estiu fins al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida del pregó es va fer divendres a la plaça de la Vila amb el pregó de festa major, amb música i molta activitat. Avui dissabte, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el matí recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mama Doucha, seguit de sessions de DJ Enric Font i DJ Mike. Per la seva banda, hi haurà un grup de versions, Fugados de Alcatraz, que posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols de Cunit, els mullats, representant la força de l'aigua, i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte, ja ho va fer amb un bingo musical. I fins al dilluns, que es duran a terme moltes activitats, a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular de Cunit tindrà un paper protagonista. Els veïns i veïnes podran gaudir d'assajos generals amb diferents activitats de la cultura popular cunitenca. Els amants de la pirotècnia també tenen una cita ineludible amb la cercavila de foc i el gran correfoc. La programació es complementa amb propostes diverses, com per exemple un espectacle itinerant familiar, concursos de truites i de rebosteria a l'Ateneu Cultural Alba, festa dels colors i moltes activitats. Per tant, doncs, són dies per celebrar i gaudir fins al dia 13 de juliol a Cunit, gaudint de la festa major.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que el pic de la segona onada de calor de l'estiu es mantindrà fins dimecres o dijous de la setmana vinent amb un petit respir que estem tenint doncs, aquest dissabte. Després que superessin aquesta setmana registres de temperatures màximes arreu de Catalunya, aquests dies per tant tenim un respir només ahir divendres i avui dissabte. Calor que tenim força alta, però no amb les termòmetres tan elevats. Protecció Civil davant d'aquest escenari, demanar prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis forestals. Tot i que la baixada de les temperatures és notable, escoltem les declaracions que tenim a continuació per Calafell Ràdio de Santi Segalà. És el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Explica que la calor extrema es mantindrà dijous de la setmana vinent.
3: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests tres darrers dies. Per tant, atenció, perquè aquesta onada de calor patirà una lleugera rebaixada que durarà dos dies, un breu respir, per tornar a agafar força de cara a la setmana vinent.
1: Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, demana precaució en el bany i evita conductes de risc.
4: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis, molta cura amb no engegar cap incendi, amb no encendre cap incendi i, sobretot, si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
1: Amb la previsió que la calor extrema es mantingui en els pròxims dies, Protecció Civil manté el pla Procicat en fase d'alerta i l'Infocat en fase d'emergència per l'alt risc d'incendi forestal. Es recomana, sobretot en cas de veure columnes de fum, trucar ràpidament al 112. S'ha recordat que actualment hi ha 223 municipis inclosos al Pla Alfa amb nivell 4, on està prohibit accedir a l'espai natural forestal. Tot i que no ha descartat que durant la treva d'aquests dos dies amb les temperatures es pugui graduar algun pla, per exemple el Pla Procicat per calor d'alerta, sí que es recomana no abaixar la guàrdia. Es mantenen fins que la rebaixa de les temperatures sigui més sostinguda en el temps.
0: L'informatiu.
1: I és que el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 230 persones durant l'onada de calor, un 58% de les quals han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari. El 42% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon. Les dades són de Protecció Civil, que aquest passat dijous a la tarda ha tancat l'alerta del Pla Procicat davant d'aquesta millora breu de la calor extrema. El pla passa a prealerta durant divendres i avui dissabte, però des del Servei de Gestió d'Emergències s'indica que els termòmetres tornaran a augmentar demà diumenge i tota la setmana vinent. De fet, es preveuen temperatures molt elevades i durant molts dies. Per tant, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que s'ha de tenir molta prudència en tots els aspectes.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
1: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit general importants, perquè el Banc de Sang i Teixits calcula que calen més de 40.000 donacions per cobrir les necessitats dels pacients dels hospitals durant juliol i agost, quan les reserves poden arribar a baixar un 20% pel canvi d'hàbits amb les vacances. El Banc de Sang ha impulsat la campanya aquest estiu Som Fans de Donar-ho Tot per posar l'accent en les donacions de plasma, a més de les de sang, i s'organitzen col·lectes alguns dies en edificis com el MACBA o la Pedrera i centres comercials. També s'ha planificat campanyes en locals considerats refugis climàtics, com centres cívics o biblioteques, i també s'intensifiquen les campanyes de donació de sang a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. En algunes col·lectes, els donants podran posar-se unes ulleres virtuals durant la donació per tal de relaxar-se. El Banc de Sang recomana hidratar-se molt abans i després de donar sang i no fer-ho en dejú.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest divendres al Penedès per reclamar solucions per la baixada de consum de vi que provoca un excedent de raïm, que segons els organitzadors de la protesta podria representar el 20% de la collita. Els mobilitzats han rebut el suport de diferents patronals, tot i que els empresaris adverteixen que s'ha de moderar l'arrencada per no tenir problemes d'aquí a uns anys. Al seu torn, l'Incavi ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps, tal i com demanen els pagesos, però rebaixa el total de l'excedent al 15%. Josep Ramon Sadó, de la DO Priorati Sectorial de la Vinya i Unió de Pagesos, critica que es destinin diners a la destil·lació de crisi amb unes condicions que no són pràctiques.
5: És molt trist que hi ha uns quartos que és per la destil·lació de crisi, però la destil·lació de crisi, que la destil·lació de crisi vol dir que l'administració, la part de vi que no es pot comercialitzar a un preu irrisori més barato, lo treuen dels cellers i se'n va cap a, per a fer alcohol pels cubates de Bacardí que es fot a la gent, doncs és l'alcohol del vi que es treu d'allí. Això ens ho hauríem de fer ara, abans de començar la verema, i això no ho faran fins al desembre.
1: Josep Marrugat, de la Sectorial de la Vinya i el Vi a Unió de Pagesos, diu que sobrarà almenys un 20% del raïm de la collita d'enguany. Critica que bona part del que es compri serà a un preu indecent.
6: Les estimacions podrien rondar el 20%. Això és molt de raïm, eh? Molt de raïm i moltes parcel·les que poden quedar fora de mercat, i d'altres que estan fent unes propostes que són indecents, que són a 15 cèntims el preu que està al vi de taula de la Manxa, doncs, per amortitzar les màquines, doncs, que el portin i sense cap D.O., sense res. Aquest és el preu que està al el vi base de tot, 15 cèntims. A 15 cèntims el cost de collir a mà o a màquina ronda entre els 8 i els 12 cèntims.
1: Per tant, mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet aquesta marxa lenta aquest passat divendres per exigir solucions per l'accident de raïm.
0: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Amb David Burillo.
2: Aquests dies hem parlat molt del ciclisme, però sempre en masculí. Des del 1999 al 2009 es va celebrar també el Tour de França femení, però la competició es va acabar. No ha estat llavors fins al 2022 que aquesta cursa femenina es va recuperar. Una de les impulsores d'aquest canvi és la ciclista Anna Barrero. Hem pogut parlar amb ella d'aquest mèrit i de la seva carrera. Ara vius a Irlanda, però aquí a Catalunya han estat uns dies molt intensos amb el Grand Depart i el pas del Tour de França. He de començar preguntant-te per això. Com valores aquesta gran competició que comenci a Catalunya?
7: Doncs crec que és una cosa històrica i m'ha sabut molt greu perdre-m'ho perquè ha passat per davant del meu poble i no seria així realment una llàstima, però molt contenta de que el Tour de França hagi passat per allí.
2: T'han anomenat mare del Tour de França femení, una competició que va durar del 1999 al 2009, però que vau acabar recuperant. He llegit que us va costar i la reivindicació va ser important. Com ho vau aconseguir?
7: Bueno, no sé si mare, no són unes paraules molt fortes, però crec que he ficat el meu petit granet de sorra, perquè, bueno, com has dit, que el Tour de França femení va desaparèixer, i llavors grans persones, que potser no cal dir els seus noms, en què una dona incapaç de recórrer les distàncies que els homes recullen al Tour de França masculí. I llavors això ens va indignar bastant, i amb un grup de dones vam decidir demostrar amb fets, en lloc de paraules, de que tot això eren tonteries i que una dona era perfectament capaç de fer les mateixes etapes, la mateixa distància. I el que vam fer va ser això, vam organitzar amb un grup de franceses, en aquelles etapes jo estava vivint a França, i un grup de franceses, hi havia una noia d'Ucraïna, una belga, i que em decidia fer exactament les mateixes etapes que el Tour de França masculí, que els homes, que els professionals, un dia abans, mateixos quilòmetres, mateix desnivell, amb la diferència que nosaltres teníem el trànsit obert, no teníem les facilitats ni la logística ni les tasques que tenien els homes, i ja vam recórrer tot el Tour de França masculí un dia abans, i vam demostrar que una vegada perfectament capaç de fer-ho. Més, totes nosaltres érem amateurs i teníem la nostra feina, vull dir que ens vam preparar mentre teníem la nostra feina de 8 hores al dia, i per tant entrenàvem en les hores de fora de feina. I tot. Així és com va anar tot. I bueno, vam començar a crear repercussió mediàtica, i bueno, l'ASO, que és l'organitzador del Tour de França masculí, ens van denunciar perquè el nostre projecte feia Tour de França, bueno, està dit en francès, un dia menys, i veu que el nom aquest està registrat i fer servir el seu nom, ens van fer una denúncia. I llavors vam començar a crear l'atenció mediàtica, vam tenir suport de professionals dels homes, i els mitjans de comunicació de l'estranger, fins i tot dels Estats Units, van començar a interessar-se per aquesta reivindicació, i crec que això els va tocar una mica les pessigolles. I bueno, arran d'això, per sort, la cosa va anar creixent més, fins que el 2022 vam tenir per fi la tornada d'aquest Tour de França femení, que és un orgull, i bueno, tot i que hi ha moltes diferències, doncs crec que és una cosa que em sento orgullosa. No sé si això que dic de la mà del Tour de França és potser molt gros, però d'haver ficat el meu petit gra de sorra, doncs així és una mica com va anar tot.
2: Clar que sí, quin mèrit té fer això. Ara ens explicaves que tot i això encara hi ha desigualtats. Com de desigual és aquest món del ciclisme actualment?
7: Se'ls ha aconseguit molt, i podem estar orgullosos i orgullosos, però, per exemple, crec que és al voltant del 50% de les dones del ciclisme femení que poden viure únicament del sou de ciclistes, cosa que amb els homes és el 100%, si no m'equivoco. Amb la repercussió mediàtica o la retransmissió de proves ciclistes hi ha molta diferència encara entre homes i dones. Vull dir, hi ha encara molta feina a fer. Hem avançat molt, però encara hi ha moltes coses que es podrien millorar.
2: Parlem de tu també una mica. Ara que vius a Irlanda, continues molt vinculada a Catalunya i al ciclisme d'aquí? Com vius aquesta doble vinculació?
7: Bueno, tota la vida m'he dedicat al ciclisme tant a nivell, en diria laboral, però no com a ciclista professional, sinó en el tema de la investigació, perquè faig investigació i, per exemple, mentre vam fer aquest projecte del Tour de France un dia abans que el dels homes, jo em vaig dedicar a recollir dades mèdiques, perquè vam estudiar la fatiga cardíaca, perquè en el món de la ciència també molts articles científics de rendiment, en el món de l'esport, de fet de qualsevol àmbit, et diria que sempre estan focalitzats en els homes i hi ha molt poques dades, molt poca investigació amb dones. I per això vaig voler fer també aquesta segona vessant científica i durant el projecte aquest vaig treure'n tres publicacions científiques amb dades sobre la

0: amb quin t'identifiques més?
1: Et diria potser de la vessant de la reivindicació, perquè no sé amb qui parlava l'altre dia, que si això que vaig fer va ser perquè jo hagués volgut competir, et diria que potser no sóc una persona molt competitiva i que potser és més per un fet de la manca de referents de ciclistes femenins, o que potser si el dia de demà una nena petita decideix que vol ser ciclista professional, ara pot tenir referents dones, cosa que abans jo quan era petita no en tenia cap ni un, i potser més pel tema aquest de la desigualtat i per lluitar una mica per aquesta incomprensió, que com podia ser que fins a l'any 2022 la carrera més important ciclista del món només fos per homes i fos una cosa tan natural i acceptada i que ningú es preguntés com podia ser això.
0: Clar. De fet, ara m'estaves dient, quan eres petita, portem uns dies que aquí a Catalunya s'està parlant molt del ciclisme i estic bastant segur que més d'un nen o nena doncs està descobrint aquest món. Quin consell li donaries potser a una nena de Roda de Barà, del Baix Penedès o d'on sigui, que de qualsevol poble, que avui somia arribar a l'elit del ciclisme?
1: Que si és el seu somni, que no tingui dubtes i necessitats. Estic segura que a dia d'avui és una cosa més fàcil, perquè es veuen cada cop més dones damunt la bici, que una petita no tenia cap referent, o fins i tot quan tenia 16 anys, que sortia els caps de setmana amb bici, amb grups de ciclistes. Era l'única noia amb voltant de 15 a 20 nois i era vista com un bitxo raro, o com la diferent.
0: Ja per acabar, Anna, personalment, què et queda per fer relacionat amb el món del ciclisme? Tens algun repte, algun projecte que t'il·lusioni especialment?
1: He viatjat molt en bici per tot el món i potser seguir viatjant en bici, seguir disfrutant de la bici, que les ciutats incorporin més el transport, la micromobilitat i les bicis com un... Igual, que tinguin aquest reclam que estem fent des d'aquests projectes d'investigació, que la bici té el mateix dret d'ocupar l'espai de les ciutats que els cotxes i que podem conviure de manera més igual en tots els vehicles i mitjans de transport. Potser seria una mica això que m'agradaria veure en un futur. Ciutats més tipus Amsterdam o bueno, tot el país de Netherlands, com aquest tipus de model que m'agradaria que es veiés més. Que la zona, bueno, ja s'ha millorat moltíssim, per exemple, com a ciutat. Cada cop hi ha més carrils bicis. I, bueno, potser només cap a un model més sostenible, on el transport sostenible amb l'ús de la força individual de les persones sigui una cosa més natural i acceptada, i no haguem d'estar lluitant per tenir el nostre espai i lluitant amb els cotxes.
0: De ben segur que referents com l'Anna ajudaran a les noves generacions a provar esports com el ciclisme.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: Gràcies, David, pels esports, que els ha acompanyat també Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Avui és dissabte, dia 11 de juliol. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Sí, senyors, molt bon dia. Un altre dissabte més aquí amb tots vosaltres, aquí amb els vells carrosses, amb la música que ens feia ballar i ens feia moure el cos allà als anys 60 i 70. Principalment cançons mogudetes, que és el que ens diu que hem de fer a l'estiu, moure bé el cos. Allò que diuen cuerpo player, o allò... per estar ben xulos a la platja. Avui tenim una selecció de música que espero que us agradi. Música, com dic jo, normalment era allò que passava a l'estiu. Música, doncs, que normalment, a lo millor, hi havia grups, hi havia cantants, doncs, que anaven traient alguna cançó, però normalment tots es guardaven els millors èxits per l'època de l'estiu. Avui començarem amb una cançó que va escriure un senyor que es deia Harry Nilsson, una cançó que va ser famosa una època, però després va ser més coneguda, potser, pel lloc on te l'escoltàvem, que era una pel·lícula que es deia Cowboy de Medianoche, un tema que es deia Tothom parla.

Tothom parla la veu del senyor Harry Nilsson amb aquesta cançó que segurament que tots la recordareu i l'haureu ballat. Era una cançó de començaments dels anys 70 que la van posar, la van fer potser una mica més famosa encara amb la banda sonora d'una pel·lícula, em sembla que hi treballava l'actor aquell Dustin Hoffman, era Cowboy de Medianoche, Cowboy de Mitjanit, una pel·lícula doncs, que va ser famosa també allà als anys 70. I ara doncs tots recordeu la música, segurament els festivals aquells que es feien a començaments de l'estiu a tot arreu, a part del Festival d'Eurovisió, hi havia el Festival del Mediterrani, hi havia el Festival d'allà, no me'n recordo com se diu l'altre, bueno, és un que feien aquí a la costa mediterrània, o sigui, n'hi havia més d'un, el de Benidorm, o sigui, hi havia molts festivals que es feien de música, cançons que eren famoses o que es feien famoses arran d'aquests festivals. Una de les més conegudes, o sigui, una de les més mogudetes que van fer, doncs, més d'una versió, i avui l'escoltarem amb una versió dels Tres Sudamericanos, un tema que es deia Me lo dijo Pérez.

Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, o sigui que ells encara no hi havien estat, no? I resulta que eren un grup que tots recordareu, que es van fer famosos allà a mitjans dels anys 60, últims dels 60, amb cançons com aquesta, cúmbies, mambos i coses d'aquestes, música, música mogudeta. Els tres de, com es deien, Alma Maria, em sembla, Johnny i Castro Darío, o algo així, eren els tres sud-americanos i triomfaven, com dèiem, cançons com aquesta, que es movien al ritmo més mogudet de tots, d'aquí, de la Costa Daurada. A Calafell Ràdio els recordem ara, ja ho sabeu, amb els vells carrosses de tots els dissabtes, de 9 a 10 del matí, aquí, Pep Cosidó, que us estarà posant aquesta música una horeta, una horeta. Continuem amb un altre senyor que també, a últims dels 60, a mitjans últims dels 60, també triomfava aquí a Espanya, també era sud-americà, ell és Palito Ortega, o era, o és, suposo que encara es viu, ell encara, suposo, Palito Ortega, i triomfava, doncs, en cançons com aquesta, La Felicidad.

La Felicidad, la cançó que feia famós Palito Ortega, ho feia famós aquesta cançó allà als anys, a meitat dels anys 60, o sigui que era, és bastant antigueta ja. Una cançó que aquí l'hem escoltat així. L'acostum que hi va haver després, sí, a meitat dels anys 70 ja, de fer com allò que en deien remixado, allò que els hi posaven com una miqueta més de música, una miqueta més d'instruments dels que tenien originalment moltes cançons, em semblava que la cançó doncs era igual com haureu notat la mateixa. Una cançó, com deia, dels anys 60, que espero que us ajudi a despertar aquí en aquest matí de dissabte, com aquesta. Aquesta potser no és tan mogudeta, però també és una mica més antiga. Ell era un senyor, o és un senyor que es diu Polanka, i triomfava amb un tema dedicat doncs, als nostres primers pares, que en diuen Adán i Eva.

La història d'Adam i Eva, un tema que ens duia el senyor Polanka, un tema doncs, que, com deia, triomfava allà als anys 60. I normalment, en Polanka sempre anava aparellat un altre, encara que no cantaven junts, però un estil de cançons molt ensemblades, doncs, i que inclús jo tinc un àlbum que es diu Sedankas, perquè era de Polanka i Nil Sedaka. Hi ha cançons barrejades, i una d'aquestes, la del senyor Nil Sedaka, Ho ets tot per mi, una cançó que després doncs, escoltaríem aquí amb la versió dels senyors de Lone Star.

Nil Sedaka, ho ets tot per mi, una cançó que, com deia abans, era molt romàntica i que, doncs, tampoc podia faltar a les discoteques i als balls de l'època. I ara, doncs, una altra cançó, aquesta també del senyor Palito Ortega, però avui l'escoltarem amb la versió, doncs, potser que es va escoltar més aquí a Espanya. La versió de la senyora Marisol, llavors ja era Pepa Flores, una cançó que es diu Corazón Contento.

Pepa Flores o Marisol, com ho vulgueu dir, una senyora doncs, que segurament tots la recordareu perquè en van anomenar allò que se'n deia una niña prodigio, allò que segurament que de canalla doncs, heu vist tots, totes les pel·lícules, o hem vist totes les pel·lícules d'aquesta noia, que després doncs, a mida que va fent-se, es va fer gran i va anar canviant una miqueta la veu, doncs ja va arribar un moment doncs, que ja no va ser, no sé si és que no va ser comercial o què, però la senyora doncs, es va retirar i va fer, em sembla, alguna obra de teatre, però el que és cantar, aquesta potser és de les últimes cançons que van registrar. El Corazón Contento del senyor... ara no em surt, és igual, ja sabeu tots de qui parlo. I ara continuem, perquè aquí estem despertant, llevant-se. Ja és hora d'estar desperts, esmorzar i preparar-se per anar a la platja, com cada dissabte, o com cada dia els que estigueu de vacances aquí aquest mes. I tots els que vulgueu escoltar Calafell Ràdio, tots els que vulgueu escoltar Els Vells Carrosses, recordar música com aquesta que ens porta ara un senyor que es diu Pat Boone, un tema doncs, que segurament que tots heu vist rius, els rius com es desborden, els rius com van plàcids, o sigui, hi ha molt tipus de rius. El que no havia vist mai jo és el Modi River, un tema que ens porta, com dic, Pat Boone, el riu malhumorat.

Pat Boone, una cançó, com deia, un títol doncs, una mica estrany, no? Perquè hi ha un riu malhumorat, o sigui, un riu desbordat, sí, un riu doncs, caudalós, un riu tranquil, hi ha molts tipus, però malhumorat no l'havia sentit mai. Però era la cançó, com deia, que ens portava. Aquesta cançó era de començaments dels anys 70, ja. I ara, doncs, un tema doncs, que segurament que haureu notat que se m'ha colat aquí entre mig a mi i no... És el que ve ara. Ell és el senyor Pérez Prado, i ara, doncs, per animar la cosa, doncs, als anys 60 i començaments dels 70, aquest senyor triomfava, doncs, amb el mambo de temes com aquest. Patricia.

Pérez Prado, la seva Patricia. Ara, quan són, ja estem aquí a la meitat del programa. Continuem amb Vells Carrosses, continuem recordant temes dels anys 60, els anys 70, mogudets, com aquest que ve ara. Els senyors de Pop Tops triomfaven amb cançons que segurament que tot recordarà, com aquella de Mami Blue, i una ben moguda allà a començaments dels anys 70, 72, 73. Un tema que es deia "Vine a somiar, a ballar, a cantar", o sigui, a passar-t'ho bé amb Pop Tops.

Phil Trim, aquí amb Pop Top, amb Pop Tops, cantant aquesta cançó ben mogudeta, ben alegre, per començar ben el dia. Els senyors, com deia, Pop Tops, cantant Phil Trim aquesta cançó, ben a bailar, a sonyar, a cantar, o sigui que a passar-t'ho bé, a passar-t'ho bé, que per això estàs de vacances, és dissabte, i doncs s'ha de passar el dissabte, doncs em sembla que hi hagi més alegria a les cares que no pas entre setmana quan hem d'anar a treballar. Continuem ara amb uns senyors que triomfaven uns anys abans, bastant abans que aquests, bueno, no masses, però també, sí, ells eren els germans Jackson, encara duien el petit, el menut, que era el que després triomfaria en solitari com el Michael Jackson. Ells van començar, com deia, amb el Jackson 5, o sigui, 5 Jackson, els 5 germans Jackson, amb una cançó que es deia Et vull darrere.

The Jackson Fives, o sigui, els germans Jackson, quan triomfaven en grup, que llavors deien que el pare era el que havia format aquest grup, el pare dels germans, aquests, els Jacksons, i que era bastant tirano i que era bastant, els tractava bastant malament, deien. Després ja destacava aquí la veu del Michael Jackson, però llavors encara anaven en grup. Eren dels famosos de la Motown, allò, la música, quan deia la Motown, música de Ciutat del Motor o alguna cosa així, que era una discogràfica que va néixer a Chicago, a Detroit, allà on deien que era, doncs, on hi havia les principals fàbriques de cotxes dels Estats Units. I allà, doncs, hi havia molta gent, clar, treballaven a les fàbriques, hi havia molta gent, i, doncs, van començar ells triomfant allà. A començaments, als anys 60, o sigui que ja porten, vaja, el malo és que quan el senyor Michael Jackson va deixar el grup, doncs sembla que els altres ja no van tenir tant d'èxit ni van ser tan famosos, però segurament que tots els recordeu d'aquella època, els Jackson 5. I ara uns senyors que també triomfaven a últims dels 60, ells eren The Diamonds, els diamants, i un tema que es diu Petita Noia.

Els Senyors de Diamonds, en aquesta cançó, la petita noia, la petita nana, Little Darling, com es diu? Little Darling o alguna cosa així, bueno, és igual, ja ho heu entès tots, no? Un tema, doncs, com deia, que també triomfava als anys 60. I a començaments dels 70, concretament sembla que els 73, els que triomfaven eren un grup que es deia Mother, Father, Sisters and Brothers, o sigui, mares, pares, germans i germanes, amb un tema que es deia El Sonido de Filadèlfia, un tema doncs, que l'haureu escoltat moltes, moltes vegades.

Eren els senyors de MFSB amb, amb aquesta cançó, que segurament que tots recordareu, del so de Filadèlfia. Se'n va donar, doncs, van treure més cançons, o sigui, es va nomenar un estil de música. Duien bastants músics, o sigui, que no era allò de tres o quatre tocant la guitarra i la bateria com estaven acostumats els conjunts, sinó, doncs, que era una bona orquestra amb temes com aquest, del so de Filadèlfia i d'altres, doncs, que triomfaven, com deia, a començaments dels anys 70. I ara, doncs, canviem d'estil, canviem de ritme, canviem de país, anem aquí a Espanya, uns senyors que triomfaven a l'estiu, principalment els estius d'aquí, de la nostra terra. Ells eren Fórmula Quinta, després encara fan algun bolo por ahí, però més que res per recordar aquella època, que no pas cançons d'actualitat. Fórmula Quinta, un tema que es diu Mi amor, tu amor.

tu amor, mi amor, eren els senyors de Fórmula Quinta, que triomfaven, com deia, també a començaments dels 70 amb cançons com aquesta. Segurament que tots recordeu tots els temes, tots els èxits d'aquests senyors de l'època dels anys 70, que, com deia, doncs era això. Música per l'estiu, principalment, perquè normalment, doncs, durant l'any feien alguna actuació, no?, però ja es preparaven normalment de cara a l'estiu per estar tot l'estiu en actiu allí tocant a tot arreu. Continuem aquí a Calafell Ràdio, continuem, ja sabeu que estem aquí recordant música dels anys 60 i 70, vells carrosses, encara que nosaltres, doncs, ens agradi recordar. En aquell moment érem joves, ara no som tant, però ens agrada recordar cançons com aquesta. Un altre que triomfava a començaments dels 70 era un senyor que es deia Scott McKenzie, i llavors, doncs, en aquell moment era allò que diu el que no es queda aquí, no? Doncs també, perquè les vacances no sempre són per passar-les a la platja. Hi ha gent, doncs, que li agrada viatjar, i doncs n'hi ha, doncs, que van a Amèrica i van a veure, doncs, la ciutat preferida d'aquest senyor. Se'n van a San Francisco.

San Francisco, un lloc molt, molt maco, molt romàntic, que deien, que era, aquest era un dels himnes dels que en deien els allò, els hippies, del moviment hippie, era un dels himnes que diu que tenien aquests senyors, una cançó molt maca que ens portava Scott McKenzie allà, començaments dels anys 70 ja. I ara continuem, doncs, amb uns senyors que triomfaven, doncs, abans dels anys 70, els anys 60, a meitat ja, triomfaven, bueno, començaments dels 60, van començar triomfant anant d'acompanyament amb el senyor Cliff Richard. Ells són The Shadows i ens porten un tema que es diu Un lloc en el sol.

The Shadows, un lloc en el sol, un tema molt maco aquí, per escoltar allò, el sol, a la platja, prenent el sol, doncs crec que és una bona cançó. I ara, doncs, ja l'última que ens cap en aquest programa d'avui, amb el senyor Tom Jones. Tom Jones segurament que el recordareu, perquè a part doncs, de les seves actuacions, de les seves cançons, també havia posat veu i música amb algunes pel·lícules dels senyors d'aquests, com se deia allà, el 007, el James Bond. Una d'aquestes és aquesta, Bola de Tro, el senyor Tom Jones.

Bueno, doncs ja s'ha acabat aquesta horeta. Vinc, ja suposo que esteu ben desperts, ben preparats per anar a la platja, anar a prendre el sol, o, doncs, si voleu anar a la muntanya, també sota un pi, també s'hi està d'allò més bé, eh? A vegades esta s'està més tranquil i més fresquet i tot, eh? Encara que no et puguis banyar, pues, doncs, a vegades també s'agraeix molt l'ombreta d'un pi. Ja ho sabeu, tornarem el dissabte que ve, de 9 a 10 del matí, aquí, amb els vells carrosses. Molt bona setmana i fins el dissabte que ve.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Bon dia, bona hora, família. Són les 11 en punt del matí. I ja som a dissabte, ha arribat el cap de setmana. Avui, dia 11 de juliol de 2026. I des de Calafell Ràdio, des de Calafell.tv, l'emissora municipal de Calafell des d'ara mateix, i fins la 1 en punt del migdia, us estarem acompanyant des del magazín d'estiu d'aquesta casa, que és l'Obert per Vacances, en el seu dissabte edition, recuperant alguns dels continguts amb els que us hem acompanyat al llarg de la setmana. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. I si us quedeu aquí amb nosaltres, d'aquest moment arriba Sabel Gámez amb el seu espai d'opinió, amb altres ulls, avui recuperant aquest espai del dilluns, parlant de les biblioteques del nostre municipi. I el Miquel Quadros, a l'espai d'astrologia, la veu dels astres, ens ha parlat aquesta setmana de l'eclipsi solar total que arribarà el 12 d'agost. També serà visible des del nostre municipi, des de Calafell. I aquesta setmana el company David Burillo ha estat en el casal inclusiu de la Sínia, del centre de la Sínia. Escoltarem aquesta gravació. De fet, estàvem en directe amb ells aquest dimarts. Escoltarem els participants, però també els responsables del casal. I cada setmana, aquí els dimecres, tenim un espai dedicat als músics de la nostra comarca del Baix Penedès. Aquesta setmana han passat per aquest espai, per aquest programa, la Sònia Linares, el David Chueca i també uns companys que formen part del projecte Sònia Linares i The Midnight Music Band. Els escoltarem a partir de les 12 del migdia. I en el tram final del programa, l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu seguiran oferint-nos les històries de la música. Seguim repassant les 500 millors cançons de la història de la música segons els lectors de la revista Rolling Stone. Tot això ho compaginarem amb bona música, amb consells publicitaris i així passarem aquest dissabte, almenys aquestes dues horetes, fins a arribar a la 1 en punt del migdia. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat de la ràdio i que tingueu tots molt bon cap de setmana.

0: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu. A Calafell Ràdio, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
1: Vivim l'estiu. L'estiu ha arribat amb força i amb força pensem en les vacances, en la platja o en un temps molt merescut per desconnectar. I tanquem la porta a molts espais. Però hi ha espais que no tanquen mai la porta al que realment és important: fer créixer les persones. Un d'aquells espais són les biblioteques. A Calafell, les biblioteques de Calafell i de Segur de Calafell es tornen a omplir aquests mesos de juliol, agost i setembre de tallers, de contes, de ciència, de creativitat i de descobertes per als més petits, que alhora comparteixen les seves experiències amb els més grans. Aquestes activitats no són només activitats d'estiu. Són hores compartides amb llibres, amb preguntes, amb respostes, amb històries fetes i que es faran amb imaginació, amb il·lusió i amb altres infants. Són llavors que es planten avui en cada petit i en cada petita i que a poc germinaran, segur, amb més curiositat per la vida, en un esperit crític o amb més amor pel coneixement. En un món que sovint ens convida a consumir sense pensar, una biblioteca ens recorda que encara hi ha llocs on el més valuós és aprendre, crear i compartir. I això no és responsabilitat només dels bibliotecaris i bibliotecàries. És una responsabilitat de tothom, de les famílies, de les institucions i també de cadascun i cadascuna de nosaltres. Perquè cada nena i cada nen que entren en una biblioteca descobreix molt més que un llibre. Descobreix que hi ha mil maneres d'entendre el món, de viure'l, de gaudir-lo, de respectar-lo i, sobretot, de construir-ne un de millor. Aquest estiu omplim les biblioteques de rialles, de preguntes, de vida i trobem respostes, històries i somriures compartits. Mirem-ho amb els ulls del cor. Mirem-ho amb els altres ulls.
0: A Calafell Ràdio, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: I tot just ara fa 7 dies enrere, la setmana passada engegàvem aquesta temporada radiofònica d'aquest magazín d'estiu de l'Obert per Vacances, i els dimarts aquesta temporada, en aquestes 5 setmanes del mes de juliol, volem parlar d'astrologia, volem parlar des de la veu dels astres amb el nostre col·laborador, amb l'astròleg Miquel Cuadros, en Malinos. Miquel, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Què tal, com estàs? Com va l'estiu? Com va la calor?
2: La calor jo la porto bastant malament.
1: La portes malament, eh?
2: Sí, jo sóc més d'hivern que d'estiu.
1: Sí.
2: Tot i que aquest any reconec que la calor està sobrepassant els límits que m'havia pensat, i és increïble, em costa. Sort que tinc aire condicionat a l'habitació, per si no...
1: Estàs a gust avui aquí? Ara s'està bé aquí,
2: eh? Està fantàstic. Jo recomano que tothom vingui aquí, prendre el matí, prendre el sol...
1: Mira, tenim aquí uns jocs buits, eh? Si les persones volen venir aquí a passar una estona al matí amb nosaltres, tenim jocs per veure com fem el programa aquí en directe. Avui de què parlarem? Ja ho vàrem avançar la setmana passada,
2: sí,
1: de fet.
2: A veure, jo penso que podríem parlar de l'eclipsi solar que es donarà. Perquè, aviam, no és que sigui res excepcional si n'has vist alguna vegada algun. De fet, l'any 2027, cap al 8 d'agost, en tornarà a haver un altre, cap al 2 d'agost aproximadament. Però aquell serà al sud d'Espanya. Mm. Aquest feia 121 anys aproximadament que no es donava a Catalunya. Llavors, clar, és un fet històric per nosaltres. Els que tinguem la bona sort de veure'l, no el tornarem a veure aquí a Catalunya, vull dir que tornarà a haver-hi un grapat d'anys abans que no arribi. Però, clar, estem parlant d'una franja, diguem-ne, molt ajustada. Què trobem amb això de l'eclipsi? Doncs que, clar, aquesta franja comença, que agafarà des de Galícia, anirà baixant de forma, diguem-ne, cap al País Basc, cap a una part d'Aragó, agafarà una part de València i agafarà la part sud de Catalunya. Mm. Llavors, nosaltres estem dins d'aquesta franja. Sí. L'eclipsi és una cosa excepcional. Mm. O sigui, excepcional a nivell astrològic, eh? Perquè indica nous cicles, indica nous començaments, indica etapes de reinicis de persones i de reinicis de coses. A les franges ens afecta, doncs ens afecta més que en aquest cas la part del sud de Catalunya, doncs hi haurà canvis potser més importants. Per bé, em refereixo en el sentit que poden haver-hi coses que a nivell tecnològic doncs puguin tenir doncs una miqueta més d'activitat, més de dinamisme. Això ajudarà que les comarques del sud de Tarragona tinguin aviat doncs una miqueta més de motivació i d'innovació. I les de Barcelona i Girona veuran només una part parcial d'aquest eclipse solar. Nosaltres el veurem total. Si anem a la platja, el veurem total.
1: Estem en una d'aquestes zones doncs, que es veurà bé aquest eclipsi. Comencem pel principi, de fet. Què és un eclipsi? Quan parlem d'un eclipsi de sol, de què estem parlant?
2: Un eclipsi de sol estem parlant de l'alineació del sol, la lluna i la terra. És a dir, aquesta alineació vol dir que nosaltres a la Terra veurem com la lluna i el sol es posen conjuntades. Conjuntades vol dir que estaran pràcticament al mateix grau, minut i segon, diguem-ne, d'ubicació. Aleshores, nosaltres també tindrem la mateixa posició. Des del lloc on estem nosaltres, des d'aquí, hi ha uns 4 graus de diferència amb l'horitzó, que és, diguem-ne, el sol estarà molt, molt, molt baixet. Recomanaria que anéssim a la platja a veure'l. Però què passa? Que quan hi ha un eclipsi total de sol és perquè, d'alguna manera, els animals, tot el que ens envolta, la natura, el que vivim, ho vivim de forma en segons excepcionals. Perquè no dura gaire, eh? Dura molts pocs minuts. Comença, sí que comença la fase doncs, a les 19:35 aproximadament i vindrà a acabar, ho dic així a ull, sobre les 20:56. Però la franja, diguem-ne, d'eclipse total solar és quan el sol, la Terra i la Lluna estaran perfectament ubicats a la mateixa línia, i això serà aproximadament cap a les 20:35, aproximadament.
1: Per la qual cosa, l'excepcional és que la Lluna taparà el Sol.
2: Taparà el Sol.
1: Per la qual cosa es farà mig de nit, podríem dir.
2: Es farà de nit. Però nosaltres no tindrem la bona sort de veure molt de sona, perquè, de fet, serà entre un minut 16 el que dura aquest eclipse total, i nosaltres, des d'aquí, la franja en què estem, que estem una miqueta més ja en el límit, tindrem 35 segons per poder-lo visualitzar bé, evidentment amb ulleres homologades,
1: ara
2: jo recomano.
1: Parlarem, sí.
2: Sí. Però som molt poqueta estona. El que passa que l'eclipse solar afectarà, per exemple, astrològicament, a les persones de signe de lleó, bàsicament, perquè succeeix en el grau 20, aproximadament, 0,2 minuts del signe de lleó. Per tant, persones nascudes a signe de Lleó que tinguin el sol ubicat en aquell grau i minut, en aquestes afectarà moltíssim. Llavors s'ha de veure com afecta això a la persona, a la seva carta natal, en el seu camí de vida.
1: Ara parlarem de l'afectació, diguem, sí, també astrològica. Però clar, deies, és un esdeveniment excepcional, especial, perquè des del territori això no passava des de feia 121 anys,
2: 121
1: no?
2: anys.
1: I no tornarà a succeir d'aquí a molts més, també.
2: A molts més, 100 i escaig anys més.
1: I el que deies, estem en una zona privilegiada, privilegiada, on podrem gaudir doncs, plenament de l'eclipsi, i això no és així a tota Catalunya.
2: No és així a tot Catalunya. Les comarques de Ponent també el podran veure, però tindran menys espai de visualització. La zona més afortunada serà la zona que toca cap a Cambrils, tot això que toca entre Salou, Cambrils, Tortosa, l'Ampolla. Aquests llocs seran els més afortunats. I, de fet, nosaltres també ho estem dins d'aquesta zona. Per tant, ho podrem gaudir. I, de fet, jo recomano que la gent vagi a la platja a veure-ho, que vagi amb temps, i que es prepari per veure una cosa excepcional que durarà molt poquet, però que... És curiós, els ocells deixen de cantar, els animals es senten desorientats, tendeixen a haver-hi una sensació d'incertesa perquè de cop i volta els hi ve la nit. I dura molt poc, però hi ha aquest tipus de sensació.
1: És com si la natura tot es paralitzés, no? Durant aquests segons, sí, o aquests minuts que,
2: correcte,
1: durarà aquest eclipsi.
2: Correcte.
1: I suposo que quan això hagi passat, doncs tot intentarà anar tornant a la normalitat.
2: Quan, sí, quan es va acabant l'eclipsi, que serà aproximadament cap a les 20:45, aproximadament 45 i 6 minuts, que ja començarà a marxar, doncs començarem a veure que ja comença a veure una miqueta el sol, fins que realment, doncs, a les 9 menys 4 minuts de la nit, el sol ja deixarà, diguem-ne, també deixarà d'haver-hi l'eclipse i s'acabarà de posar.
1: Anem per aquestes dades, no? Això serà el dia dimecres 12 d'agost.
2: 12 d'agost.
1: És a dir, ens queda un mes i escaig.
2: Realment.
1: És un eclipsi total de sol, val? I això quan passarà? Sobre quina hora?
2: Això començarà aproximadament, per nosaltres, començarà sobre les 7:35 de la tarda i 6 minuts, aproximadament. Aleshores, això es mantindrà fins a les 20:45, aproximadament, que serà quan hi haurà el màxim d'esplendor d'aquest eclipse, i cap a les 8:56 de la nit, aquest eclipse acaba desapareixent, i ja, doncs, bueno, el sol ja torna a la seva normalitat, que sempre hi ha estat, però per nosaltres torna a la seva normalitat.
1: Però en aquell moment en què la Terra, la Lluna i el Sol estan totalment alineats, això
2: alineats,
1: és qüestió de, què, 35-40 segons?
2: Això és un minut 16 segons.
1: Un minut 16 segons?
2: Sí. Nosaltres, malauradament, com que estem fora de la franja, ho veurem en 35 segons.
1: Val.
2: Aproximadament, eh?
1: Clar, el que es trobi exacte en el punt clavat...
2: Sí.
1: Durarà un
2: segon,
1: com deies.
2: Durarà res, uns segons. Serà un mig sospir, com que diríem, no?
1: Hem de notar alguna cosa especial? Els efectes. Anem a parlar dels efectes. Ara ens deies la natura, no? Els animals, doncs, com que modificaran doncs, una miqueta el seu comportament. L'ésser humà, a veure, això com ens pot afectar?
2: A veure... antigament es deia, a les cultures antigues, es deia que els eclipses produïen por, incertesa, desconeixement, i feien que les persones doncs, tinguessin estats d'ansietat, d'angoixa, que es pensaven que el món s'acabava. Avui en dia, afortunadament, doncs, la ciència ens ha permès, d'alguna manera, entendre què és el que succeeix a la natura. A nosaltres, a les persones, se'ns pot afectar en funció del signe de naixement que tenim. Per exemple, una persona que ha nascut en el signe de Lleó o que té un ascendent a Lleó sí que estarà més afectada per aquest eclipse. Però aquest eclipse afectarà en funció dels diàlegs, o sigui, dels aspectes que els planetes tenen entre si. És a dir, nosaltres veiem l'univers i veiem que a al nostre sistema solar tenim X planetes. Aquests X planetes tenen uns espais, unes distàncies determinades, que es medeixen en graus, minuts i segons. Aleshores, per exemple, nosaltres diem que una conjunció és quan un planeta està molt enganxat a un altre, com serà el cas del Sol i la Lluna el dia 12 d'agost. I això en diem conjunció. Per què? Perquè s'alineen. Llavors, quan que la conjunció és partil, que diem nosaltres, vol dir que és ajustada, és quan succeirà l'eclipse. A les persones que tenen aquest signe de Lleó, o que tenen l'ascendent Lleó, si els hi recau en el grau 20 aproximadament del signe de Lleó, que és quan succeeix aquest eclipse en aquest grau del signe zodiacal, en aquestes persones els hi pot afectar en el temperament, en el caràcter, en la personalitat durant aquells segons, però els hi pot portar canvis importants durant el dia. I també Diuen, s'ha per veure, jo no he tingut l'oportunitat de comprovar-ho, diuen que això els afectarà, diguem-ne, com actuaran durant l'any d'una forma potser més sorpresiva.
1: És a dir, és temporal en alguns aspectes, sí, però també amb repercussions al llarg de tot l'any.
2: Sí, correcte. Llavors, clar, els altres que es veuran, diguem-ne, una mica afectats seran els oposats, que seran les persones del signe d'Aquari. Perquè el signe d'Aquari, d'alguna manera, està a la part oposada a Lleó. I llavors és quan el Sol, d'alguna forma, apaga tota la lluminària en el moment de l'eclipse i els aquari quedaran també completament tancats. Llavors, pels aquari serà un moment d'incerteses, bàsicament.
1: Doncs els nascuts o amb ascendent de Lleó, sí, i els aquari, eh?
2: I els aquari seran els més afectats.
1: La, sí, resta què?
2: La resta, a veure, jo el disfrutaré molt, que ho diré molt. Jo tinc ascendent Lleó, per tant el disfrutaré molt. I la veritat és que la resta, doncs jo penso que ho viuran com una cosa excepcional. De fet, és important que es gaudeixi, no es repetirà, podrem veure l'anell solar quan s'està a punt de fer l'eclipse ja definitiu, o sigui, ja la totalitat. En els científics els serveix molt perquè poden veure doncs, les explosions que es fan en el Sol, a la part externa del Sol, i per les persones de nosaltres que estem per allà mirant-ho, no ens afectarà massa realment. O sigui, és a dir, afecten més els eclipses lunars que els solars.
1: Hi ha alguns mites, algunes creences quan això succeeix? Clar, ara tenim respostes científiques. Antigament, sí, imagino que fa molts anys enrere no, sí, hi havia tanta, no, informació. Clar, això doncs podria sorprendre, no?, a la humanitat, i vincular-ho doncs amb aspectes, no sé,
2: negatius,
1: no?
2: Si ha ido la luz...
1: Clar, quan tot es fa fosc, quan no tocaria, clar, això es pot vincular una, no sé,
2: maleficis, malediccions,
1: sí,
2: d'aquestes d'aquest tipus.
1: Exacte.
2: Sí. Aleshores, què passava en aquelles èpoques? Pues que imagino que les persones que vivien des de tan a prop doncs pensaven que era la fi del món. I sí que durava molt poc, però era tant l'esverament que agafaven que alguns se suïcidaven. I, bueno, i es donaven fets doncs, inclús de coses molt, molt fora de lloc. Avui en dia, afortunadament, això ja no succeeix. Sí que és veritat que es diu que quan hi ha un eclipse solar en la zona on afecta, aquelles zones del planeta que es veuen afectades estaran més influenciades per aquell eclipse total de Sol i farà que les coses que siguin aparentment, diguem-ne, novedoses, comencin a agafar força, comencin a agafar cos. Però per què? Perquè estar en el signe de Lleó, que és un signe expansiu, és un signe d'il·lusió, és el signe solar, per excel·lència.
1: Potser des de l'astrologia, evidentment, no es deuen fer alguns rituals al voltant de l'eclipsi, però potser doncs, en altres creences sí que es deu fer alguns,
2: sí,
1: rituals, no?
2: L'astrologia no fa rituals, els astròlegs, això, bueno, vaja, jo sóc dels que no els faig, n'hi haurà que suposo que sí. Jo, això dels rituals, no hi soc capaçat. Però sí que és veritat que hi ha persones d'altres pensaments filosòfics, potser inclús metafísics molt més ocults, més ocultistes, que sí, que fan rituals doncs, perquè les coses els hi vagin bé, perquè se'ls hi posin de cara, perquè els mals esperits els hi marxin, etcètera. Cosa que, bueno, que és respectable, perquè jo crec que hem de respectar l'opinió i els valors de cadascú sempre i quan no interfereixin els dels altres.
1: Des de l'astrologia no ho vinculem, no?
2: Jo no
1: ho
2: vinculo.
1: Cap mena de maledicció ni res vinculat a això.
2: No, en absolut. Sí que és veritat que nosaltres diem que quan es troba, per exemple, aquest eclipse solar total, com es donarà el signe de Lleó, sí que diem les persones d'aquest signe es veuran afectades positivament, no negativament. M'explico?
1: Estaràs d'acord que està generant molta expectació, com un esdeveniment, sí, no sé, bé, gairebé com el Tour de França que ha passat ara gairebé per aquí fa unes hores.
2: Clar, però és normal. Pensa que de Catalunya, si el volen veure bé, hauran de desplaçar-se cap a les terres de Tarragona i cap a les terres de l'Ebre. Si no, doncs els serà molt difícil de veure, hauran una petita part només.
1: Clar, s'ha parlat de preparar doncs, els serveis, el turisme, no?, els allotjaments, sí, com una avalanxa, sí, que ha de venir cap aquí.
2: Sí.
1: Jo, la veritat, m'ho he mirat des de la distància i amb precaució perquè no ho tinc del tot clar que això pugui despertar doncs, aquesta mobilització cap aquí al nostre territori, no?
2: A veure, jo crec que hi haurà més sorpresa dels que ens pensem. És a dir, penso que hi haurà més gent de la que pensem que vindrà a visualitzar-ho. Però d'aquí a que siguin tants milers de persones, jo ho veig complicat. No vull dir que no pugui ser, eh? Però desperta expectació a la gent que tenim interès en aquestes coses, però una persona que va pel carrer normalment, sí, li queda la curiositat, però, a veure, jo recomano, i ho dic de veritat, recomano que es visqui, perquè és una vegada a la vida. L'altre la viuran al sud d'Espanya, cap a Andalusia, per tant, s'ho han d'esperar l'any que ve, i si han de fer 1.000 i pico quilòmetres, val més que en facin 200 i que vinguin cap aquí.
1: el més espectacular d'aquest esdeveniment és lo visual, no? Evidentment, sí, visual. Aquest fet. Però sí. Compte, perquè s'ha de tenir en compte, doncs això, unes precaucions, sí. I no mirar mai directament
2: mai.
1: En l'eclipsi sense cap mena de protecció.
2: Si ho fem és un error perquè ens creem problemes de vista. És a dir, no ho tenim massa en compte, però els oftalmòlegs recomanen que les persones, quan vulguin mirar l'eclipsi de sol, es posin ulleres que siguin polaritzades i que siguin comprades en llocs que sàpiguen que tenen la seguretat de que tenen les normatives ISO adequades. Perquè, si no, la persona pot tenir problemes visuals que, aparentment, no pots notar-ho al moment, però després et portaran problemes visuals amb el llarg del temps.
1: Mm-hmm. Clar, tinc entès que des dels diferents ajuntaments on passa aquest esdeveniment ja s'estan repartint, o ja ha previst repartir ulleres doncs que siguin usades, no?
2: Per, sí.
1: I que protegiran la vista, els ulls, sí. De l'esdeveniment i dels possibles mals que pugui ocasionar.
2: A veure, és que això és necessari. Abans, quan volíem veure un eclipse parcial de sol, jo recordo que havia vist algun i agafàvem vidres de soldador. És a dir, agafàvem un vidre de soldador i amb el vidre de soldador vèiem, ja ho podíem veure. I es veu bé, perquè són vidres especialitzats.
1: Es veu bé, perquè jo sí que he tingut alguna careta aquestes de soldador en les meves mans,
2: sí.
1: Doncs per aquesta finalitat. I allò és molt, molt, molt negre i allò...
2: Sí, sí, però...
1: Gairebé no deixa veure
2: no, però
1: res.
2: Veuràs un disc de color groc-verd, sí. Molt, molt curiós, perquè és el tipus de vidre que hi ha, i veuràs que de cop i volta quedarà enfosquit. I...

0: A veure, hi ha diferents tipus d'eclipsi, sí. N'hi ha parcials, aquest serà total, depèn del punt on et trobes.
1: Correcte.
0: I recordo això, aquestes, aquestes precaucions, no?, que es tenien que prendre a l'hora de visualitzar aquell esdeveniment, no?
1: Sí, però la nostra ignorància ens feia fer servir a vegades radiografies,
0: Sí, sí, sí.
1: Ens feia buscar vidres una miqueta fumats.
0: Ulleres de sol, sí. Potser tres o quatre superposades.
1: Exacte.
0: No, amb això segur que...
1: Exacte,
0: que...
1: i no. No, no és el seu. Això acaba passant factura i en aquest sentit jo ja dic, aquest eclipsi total a mi fa molta il·lusió de veure'l, no em tornaré a veure cap més, vull dir, per l'edat que tinc ja serà impossible que el pugui veure i per tant l'intentaré gaudir, baixaré a la platja, el gaudiré, el disfrutaré i evidentment doncs recomano que la gent que tingui intenció de voler-lo veure, que s'hi acosti, que vagi a la platja, que s'hi estigui estona, que s'hi passi des de 7:45 de la nit, que començarà fins a 9:00 de la nit aproximadament, i si tenim la bona sort de que no hi ha cap núvol i tenim un dia fantàstic com estem tenint aquests dies, no hi haurà cap problema per visualitzar-lo.
0: Hem d'anar acabant, perquè això de la ràdio sempre, ja ho saps, passa volant. Una recomanació final, un consell, o sobretot això, recordar que és un esdeveniment únic, que no passarà i molts anys, que no tindrem l'oportunitat de repetir-lo i que no se'l perdin, sobretot.
1: Sí, jo recomanaria que ens ho perdin, perquè si se'l perden, sempre quedarà la recança de dir, ostres, no hi puc veure. Això és quan passa com quan passa un estel, que diem, ostres, ha passat el Halley, ha passat el Tol. Si no el veus, sempre dius, ostres, no el vaig veure, no? M'hauria agradat veure'l. Jo recomano que el vagin a veure.
0: Doncs des de la veu dels astres, aquí, els dimarts a l'Obert per Vacances, amb Miquel Quadros Malinos, que ens parla, doncs, d'astrologia. T'esperem dimarts vinent, Miquel.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. Bona setmana.
1: Bona setmana.
0: Adéu-siau.
2: Obert per Vacances, el programa de Calafell Ràdio que baixen retes.
3: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
4: Atenció, instal·lador. A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
5: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
3: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts.

0: d'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: Aquesta és la sintonia de l'espai de les connexions exteriors. També cada setmana aquí a l'Obert per Vacances ens agrada sortir dels nostres estudis i prendre-li el pols a l'estiu i també les activitats que es fan i es desfan en el nostre municipi. I aquest estiu es celebra la tercera edició del Casal Inclusiu Intergeneracional del Centre de la Sínia. Per saber què estan realitzant aquest estiu des d'aquest casal, hem enviat el nostre company, el David Burillo, a investigar i a parlar amb els responsables i amb els participants. David, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran. Doncs sí, aquí estic, investigant. Hem vingut fins aquí i ara tenim amb nosaltres doncs, la Clara Montes, que és la coordinadora d'aquest casal. Bueno, molt bon dia, Clara.
3: Bon dia, què tal?
2: Primer de tot, explica'm com s'organitza un casal d'aquestes característiques.
3: Bueno, nosaltres obrim 20 places cada setmana i limitem una mica, no?, pues nens neurotípics i nens amb més diversitat funcional o que necessiten una mica més de suport. I fem entrevistes a famílies i el que fem és doncs, conèixer els nens, sobretot, que és el més important, per poder donar-los el suport que necessiten a cadascú. I a nivell més d'activitats, doncs, només pensem en que s'ho passin bé, en poder fer activitats per tothom, que tothom les pugui fer, que tothom les pugui gaudir, i més pensant també que estem al centre de la Sínia, on hi ha gent amb diversitat funcional i hi ha gent gran, no? Doncs pensant activitats que tothom pugui gaudir i fer.
2: Dèiem que és un casal intergeneracional i, per tant, explica'm doncs, quin és el perfil dels usuaris d'aquest casal.
3: Bueno, hi ha des dels nens pròpiament del casal i nois de l'STO amb discapacitat intel·lectual i gent gran. I al final és això, el que t'he dit, fem activitats per tothom, no? Hi ha una part que aquest any ens ha vingut molt bé perquè participa una monitora del Servei de Teràpia Ocupacional de la Sínia que coneix els nois d'allà i que per tant ens ajuda que les activitats puguin ser per tothom.
2: I estaves explicant ara que les activitats les feu perquè les puguin... Bueno, puguin participar tothom. Com ho feu perquè siguin inclusives?
3: Doncs amb els suports visuals, sobretot. El que més ens funciona a nosaltres és amb suports visuals adaptades, tot amb pictogrames, ben explicat pas per pas, i adaptades, no? I també cada nen té el seu monitor pues per tenir el suport que necessita i que el pugui ajudar a realitzar-la.
2: Molt bé, gràcies, Clara. Ferran, si et sembla, ara parlarem amb els protagonistes i les protagonistes d'aquest casal. Mm-hmm. No us ho he comentat, però estem al Club Nàutic Vallbursa i bé, sembla que venen de la piscina perquè estan sortint del vestuari tots els nens i nenes. Mm-hmm. I tinc sobretot aquí l'Alejandro, que està emocionadíssim, però la resta de companyes que també volen participar a la connexió en directe. Per tant, molt bon dia, Alejandro.
4: Molt bon dia.
2: Explica'm, si us plau, què és el que heu fet avui, que ara m'ho estaves explicant, què és el que heu fet avui i què és el que fareu després, perquè teniu encara més activitats a fer.
4: Avui hem fet la gista, hem anat a la piscina, després esmorzarem, farem jocs d'aigua, farem jocs i ens anirem... Ai, farem manualitat...
2: Mm-hmm. Molt bé, llavors moltes activitats estic veient, Alejandro.
4: Lo de jocs no conta,
2: Lo de jocs no conta. Alejandro, explica'm si és el primer dia que estàs en aquest casal o si ja fa uns quants dies que has vingut a aquest casal d'estiu.
4: L'any passat ja havia vingut.
2: L'any passat ja vas venir. Això vol dir que et va encantar el casal i que aquest any repeteixes.
4: Sí, me va encantar.
2: Explica'm, si us plau, Alejandro, què és el que més et va encantar del casal de l'any passat. Perquè si estàs repetint vol dir que va haver-hi alguna cosa que et va encantar del casal de l'any passat. Quina activitat, quin lloc vau anar a veure, què és el que vau fer que et va encantar d'aquest casal?
4: La platja, perquè és molt guai i vam anar l'any passat.
2: Abans de parlar amb la resta de companyes, Alejandro, m'explicaves que cada setmana, si no vaig errat, és sobre una pel·lícula i aquesta setmana és sobre una molt especial que sembla que us agrada molt, que heu estat construint una casa. Explica'm una mica de quina pel·lícula va la setmana.
4: De la pel·lícula d'App.
2: De la pel·lícula d'App. I quines activitats esteu fent relacionades amb aquesta pel·lícula?
4: Pues una casa... una càmera fotogràfica, una xapa, una...
2: I una banda, oi? Molt bé, Alejandro. Doncs, si et sembla, gràcies de veritat per explicar-me totes aquestes coses tan interessants, però tenim aquí encara més companyes que volen explicar, doncs, què és el que més els agrada d'aquest casal. Molt bon dia, com et dius?
5: Vega.
2: Vega, explica'm, quina és l'activitat que més t'agrada d'aquest casal?
5: La piscina, pel que fem, cabanyes amb les hamaques.
2: Cabanes amb les hamaques, escolta, molt divertit això. I és el primer any que estàs en aquest casal o ja has vingut algun altre any?
5: Ja he vingut algun altre any.
2: I això vol dir llavors també que t'encanta aquest casal, oi?
5: Sí.
2: Què és el que més t'agrada del casal?
5: La platja i la piscina.
2: Molt bé. Doncs continuem amb més participants, amb més membres d'aquí del casal. Molt bon dia, com et dius?
6: Chloe.
2: Chloe, explica'm, és el teu primer any en aquest casal?
6: Bueno, ahir he vingut aquí.
2: Vas venir ahir, per tant, avui és el teu segon dia del casal?
6: Sí.
2: I estàs contenta, de moment?
6: Sí.
2: Tots aquests nens i nenes que tenim aquí al voltant, ja els coneixies o són amics i amigues nous que estàs fent ara?
6: Alguns són amigues que estic coneixent i alguns que ja els coneix molt de temps.
2: Molt bé. Per tant, tu estàs passant molt i molt i molt bé, oi?
6: Sí.
2: Explica'm, quina és l'activitat? Portes dos dies, per tant portes poquet, però quina és l'activitat que més t'està agradant del casal?
6: La de la piscina, perquè els deixen llevar jocs i allà a la sombra podem jugar els jocs que vulguem.
2: Quina enveja, jo també vull anar a la piscina. Llavors, Ferran, continuo preguntant a totes les nenes que estan fent fila i tot per voler parlar amb nosaltres a Calafell Ràdio. Per tant, molt bon dia, com et dius?
7: Índia.
2: Índia, explica més, el primer dia de casal, el segon, l'any passat vas venir, la setmana passada vas venir, quan has començat?
7: Ahir ja vaig venir i l'any passat també.
2: Molt bé, o sigui que l'any passat vas venir, això vol dir també que t'encantava aquest casal. Quina és l'activitat que més t'agrada de totes?
7: M'han agradat molt els jocs i anar a la piscina.
2: Anar a la piscina, veig que és l'activitat estrella sempre, vagis on vagis, a qualsevol casal, Ferran. Moltes gràcies i continuem. Molt bon dia, com et dius?
8: Laia.
2: Laia, és el teu primer any al casal, el teu primer dia al casal, o ja fa anys que has vingut?
8: És el segon any.
2: És el segon any, també. Veig aquí repetidors i de segon any. Molt bé, perquè a més és la tercera edició, si no vaig equivocat, d'aquest casal. Molt bé, explica'm quina és l'activitat que més t'agrada de totes.
8: Fer manualitats.
2: Fer manualitats. Quin tipus de manualitats feu? Explica'm, perquè jo no sé quines manualitats heu fet o fareu. Explica'm quines feu.
8: Hem fet la casa d'app i una càmera, i l'any passat vam fer una medalla i...
2: I què més? Una medalla i què més?
8: I ara crec que també una xapa.
2: Una xapa. I aquestes manualitats que feu després, us les podeu emportar cap a casa o no?
8: Algunes sí i algunes no.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Abans de parlar amb tu, Alejandro, una altra vegada, anem a continuar amb les companyes. Molt bon dia, com et dius?
9: Carla.
2: Carla, és el teu primer any al casal o no?
9: No, vaig anar l'any passat.
2: Vas anar l'any passat. I això vol dir també que et va agradar perquè estàs repetint. Quina és l'activitat que més t'ha agradat de totes?
9: La cuina.
2: La cuina? Això no ho sabia. Explica'm, què és el que feu a la cuina?
9: Fem... com... piruletes de xocolata que havíem fet. I... aquest divendres farem altra cosa a la cuina.
2: Molt bé, que interessant. I després això us ho mengeu o no?
9: Sí.
2: I està bo? Us queda bo o no?
9: Sí.
2: Toma ja, quins cuinetes. Molt bé, molt bé. I continuem per aquí. Molt bon dia, com et dius?
10: Claire.
2: Explica'm, si us plau, si és el teu primer dia al casal o si l'any passat ja venies també.
10: L'any passat.
2: I quina és l'activitat que més t'agrada de totes?
10: Manualitats.
2: Manualitats. I de totes les manualitats, ja m'han anat explicant que heu fet xapes, heu fet bandes, heu fet una càmera de fotos, una casa d'app. Quina de totes aquestes és la que més t'agrada?
10: La casa d'app.
2: Com l'heu fet? Explica'm això, perquè això, la casa d'App, jo, si no recordo malament, porta uns globus i és de cartró així ben gran, però això com ho feu?
11: Con un cartó i li posem dibuixos de la pel·lícula.
2: I us ha costat molt fer aquesta casa o no?
11: No.
2: Molt bé. M'han dit, per això, que no vola aquesta casa. Heu aconseguit que pugui volar aquesta casa o no, de moment?
11: L'hem tirat.
2: L'heu tirat, però no ha volat, oi?
11: Sí.
2: Sí? Sí ha volat? Per aquí riuen. Abans de parlar, Alejandro, anem a parlar amb l'últim company de la filera. Molt bon dia, com et dius?
12: Hola.
2: Explica'm, si us plau, si és el teu primer any al casal o si ja has vingut més d'una vegada.
12: Casal.
2: Has vingut ja al casal?
12: Sí.
2: I quina és l'activitat que més t'agrada de totes?
12: Aixada.
2: Molt bé. I fas manualitats tu també, com ells i elles, o no?
12: Sí.
2: Quines manualitats has fet? Explica'm-les.
12: Jo i pitós.
2: Ai, sí? Veig que tens aquí una tira. Aviam, explica'ns-la.
12: Torarà o a la casa vitivares comer.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Veig aquí com si fos un horari. Doncs moltes gràcies per voler també parlar amb nosaltres a Calafell Ràdio. Abans d'acabar la connexió parlant amb una monitora, l'Alejandro ens vol dir alguna cosa per tancar ràpid. A veure, explica'm què és el que em vols dir.
11: Per si us heu oblidat, no he dit...
2: Què és el que no has dit, Alejandro?
11: Al de tot, quan acabem de casar, ens anem a casa a menjar.
2: Ah, això és important, perquè heu sí. de menjar i agafar energia per a l'endemà tornar al venir al casal, oi que sí?
11: Sí!
2: Molt bé, Alejandro. Doncs, per acabar, tenim aquí una monitora. Molt bon dia, com et dius?
13: Aitana, bon dia.
2: Aitana, explica'm doncs, com funciona aquest casal. Primer de tot, com és un dia a dia al casal?
13: Pues, primer de tot, principalment, els agafem a tots i els expliquem què farem cada dia. Sobretot és molt rutinari perquè ells tinguin clar quin és el primer pas després, perquè ells tinguin clar i no es confonguin. Principalment arriben tots els nens, hi ha nens que es queden acollida, que arriben més aviat, però després hi ha uns altres nens que fem el bon dia, cantem la cançó del bon dia i utilitzem sobretot pictogrames perquè ells sàpiguen doncs, quins objectes són, quins noms tenen cada objecte i també passem llista amb les fotos de cada nen. I ells doncs, fan si estan al casal o es queden a casa. Després fem un joc en grup, per exemple avui hem fet el pistoler, el joc dels pistolers. Després fem una fila i anem a la piscina. Dins de la piscina intentem fer jocs dinàmics, com la bomba, pistolers també, l'aranya. Després ens recollim i anem a esmorzar a un pati. Al pati els deixem temps lliure, que ells gaudeixen del temps lliure, i després tornem al nostre casal, que és la sínia. Intentem sempre fer una manualitat i un altre joc, com cuina, jocs d'aigua... Va variant cada dia els jocs.
2: M'explicàveu i abans he vist que és el tercer any d'aquest casal. Com a monitora també és el tercer any o t'estrenes aquest any o vas començar l'any passat? Explica'm la teva trajectòria.
13: Bueno, jo sóc monitora des de fa molts anys, però aquest casal principalment és el meu primer any i monitora de grup també.
2: I explica'm quan va començar aquest casal, perquè la majoria m'estaven dient que van començar ahir. Ha començat aquesta setmana o ja fa setmanes que ho feu?
13: Bueno, el casal va començar dimarts passat, perquè dilluns teníem festa, i portem pues, dues setmanes, una setmana, perdó, al casal.
2: I de moment, l'activitat que estiguis veient, que és l'activitat estrella de totes, els nens deien la piscina, però per tu, com a monitora, quina és la que més valores, potser?
13: Bueno, la veritat és que gaudeixen totes, però la piscina, amb aquest calor i amb la pilota, que treiem més la pilota a la piscina, s'ho passen pipa a la piscina.
2: Això t'anava a dir, perquè està fent molta calor, ara venen dies de més calor encara, una onada de calor. Com us ho feu per mitigar una mica doncs, aquesta xafogó que està fent?
13: Bueno, ho fem tirant, la veritat, perquè hi ha dies que estan més cansats amb la calor, la calor xafa molt, doncs anem fent parades a l'ombra, amb aigua, fem molts jocs d'aigua, també agafem pistoles i anem bullant pel camí, anem parant, sobretot, veient aigua i la hidratació doncs és el més important i fem moltes parades d'hidratació.
2: Clar que sí. Ara sembla que aneu cap a la sínia una altra vegada, oi?
13: Sí, anem a la sínia ara a fer dues activitats.
2: Molt bé. Doncs, Ferran, com veus, tenen aquí uns dies molt ben organitzats. Aquí tinc una mà de nens i nenes que s'ho passen pipa en aquest casal i així ens ho han dit al micròfon. Si us sembla, nois i noies, voleu apropar-vos i ens acomiadem de tota l'audiència dient-los adeu i fins la propera? Sí? Doncs 3, 2, 1...
14: Adeu! Que...
15: Adeu, fins la propera.
2: Molt bé, Ferran, doncs gràcies a tothom i que vagi molt bé. Ja veus que aquí estic molt ben acompanyat i s'ho estan passant pipa.
1: Gràcies, adeu, David. Gràcies a tots els participants d'aquest tercer casal, casal inclusiu intergeneracional del Centre de la Sínia. Us hem ofert aquesta connexió avui a la nostra connexió del dia.
0: Per vacances.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.

0: Festa Escàndal a ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
1: I a l'Obert per vacances de Calafell Ràdio, tots els dimecres, aquí a la sintonia del 107.9 de la FM, tenim l'espai dels músics de la comarca. Avui volem parlar d'un nou projecte musical. Part d'ell ja els coneixeu, són la Sònia Linares, el David Xueca, que avui ens venen a parlar, a presentar, doncs, un nou projecte musical aquí a la comarca del Baix Penedès. També ens acompanya el Marc Borràs i el Juanan Campos. Molt bon dia a tots quatre i benvinguts a Calafell.
2: Hola,
3: bon dia.
4: Gràcies.
1: Què tal? Com esteu? Quant temps, Sònia, David?
2: Supercontents i de venir multiplicados. Venimos multiplicados.
1: Sí. Clar, avui ens veniu a parlar, a presentar el projecte Sònia Linares i Midnight Trio.
2: Yes.
1: Perquè quan parlem de Sònia Linares i del David Xueca és que és parlar de molts projectes musicals. El nom de Sònia Linares també, el projecte en solitari del David Xueca. Tenim el Jesul... Tenim, què? Que jo ja he perdut ja la...
2: No, no, ara de moment Jesul, que està seguint...
1: I Edco, no?
2: També Edco està dormint.
1: Està dormint.
2: Sí, va anar a dormir perquè hi havia mucho
1: hard. Hibernant.
2: Hibernant, sí.
1: Clar, és que són molts projectes que hem anat al llarg dels 8 anys que jo porto aquí a la casa, hem anat presentant, hem anat parlant, i ara entre mans, doncs això, Sònia Linares i Midnight Trio. Expliqueu-nos en què consisteix i com va sorgir aquest projecte.
2: Bueno, empiezo yo porque luego quiero que expliquen también los companys.
1: Sí.
2: Pues mira, sorgeix de que tengo unas canciones de hace yo escrita moltes cançons de sempre, lo que pasa es que no trobava el coratge o el valor artístic com para decir, vale, aquest treball que estic fent, que és més sensible, més poètic, un poco más íntimo, no me veia jo.
1: No tenien cabuda en els altres projectes?
2: Sí. Sí. Sí, però i això ja és bien, perfecto, me encanta. Pero había otra Sonia en oculto, ahí como la sombra, ¿saps?
1: Yeah.
2: En la sombra. I anar-li donant una miqueta de llum, vol dir donar-li una mica de treball. I amb aquest treball, pues, buscar una miqueta tenir uns companys adequats que entenguessin esa dimensió un poco más, no sé com le diríais, una dimensió un poco más sensible, un poco más de tal. I llavors pues, vam dir, venga, va, pues vamos a hacer un disco amb totes aquestes cançons que està produint el David. Ho vam anar a gravar a la Casa Morada, ho està gravant 3 dies, amb els companys, que també hi havia el Lluís Sieiro a la bateria i el Marc Capardona al piano. I bueno, després van anar sorgint, hòstia, per què no seguim fent coses? Perquè, clar, pues, per tocar nosaltres en acústic més petitet, però ja obrir una miqueta la cèl·lula. I llavors pues, hem començat a fer pues, cosetes i assajar una miqueta tots els temes de manera més acústica, també. I guai, una oportunitat per pues, també jo per tocar la guitarra i, bueno, pues, sentint els...
1: A veure, és molta informació en molt curt temps i anem per pans, perquè això cal doncs, anar punt per punt. Clar, hi ha un nou projecte, noves cançons, podríem parlar d'una Sònia, una evolució de la Sònia Linares.
2: Possiblement.
1: Cap a un avançant que fins ara no havia treballat, no? Sempre amb l'inseparable David Xueca, amb el David, doncs també en aquest projecte. Llavors dieu, aquí fa falta incorporar, doncs, a un equip, a un altre equip.
2: Sí. Sí.
1: Llavors és quan apareix el Marc, el Juanan i algú més o no?
2: Sí, el Lluís Sieiro, que era a la bateria, i el Marc Capardon, que també és un pianista.
1: Aneu a l'estudi de gravació, a la Casa Morada, i la graveu, el projecte?
2: I gravem els 10 temes allà.
1: 10 temes allà. D'un disc que encara no ha vist la llum?
2: Al novembre estem treballant en ell, tots els arranjaments i tot, i gravacions extres.
1: Vale, ara hi ha la postproducció i tota aquesta història, no? Ja tot preparat per publicar-lo, perquè vegi la llum el mes de novembre.
2: Sí.
1: I tot això ho encabiu amb un projecte que es diu, doncs això, Sònia Linares i Midnight Trio.
2: Sí.
4: El Midnight Trio és el format d'ara mateix.
1: El que sou aquí a la ràdio.
4: El que fem aquí a la ràdio. Quan és la banda sencera és de Midnight Music Band.
1: Ah, vale. Aleshores, aquí agafa un altre format, ja, això.
2: Sí.
1: Clar, això hem d'anar pas per pas, perquè si no jo em perdo, també. Sí, és molta informació.
4: Sí, al final és com això de les nines russes, saps?
1: Sí, sí.
5: Matrioshka.
1: I primer sembla una cosa molt gran, després apareixen 40.000 i de més petitones, no?
4: El projecte gran és de Midnight Music Band, on estem tots tots els músics que han gravat i potser alguns col·laboradors, i el Midnight Trio és ara mateix el que han començat a treballar una mica més en directe.
1: També en el directe. Vale. Però el disc amb quin nom sortirà?
4: Amb Midnight Music Band.
1: Ah, està molt bé.
4: Sí, vale. Sí, perquè és tot el...
3: Engloba tot l'equip.
4: Engloba tot l'equip.
3: Sí. I les col·laboracions.
1: Correcte. Hem de dir que aquí sou de la comarca... Bueno, tenim aquí un del Garraf de Sitges.
6: Sí, jo fa poc que estic al Garraf.
1: El
6: soc
1: Marc.
6: De Barcelona de tota la vida, però vinc del Prepirineu i fa un parell de mesos que estic aterrat.
1: Però tenim un calafellenc, que és el Juanan.
3: Sí, senyor.
1: Que he incorporat, malgrat que vosaltres també teniu vinculació amb Segur de Calafell,
2: claro.
1: I aquí amb Llorenç i amb el Penedès. Vull dir que aquest és un espai dels músics de la comarca, malgrat que tenim aquí un Garraf infiltrat, però bueno, l'acceptem i l'estimarem
6: no
1: igual.
6: No,
1: tranquil, home, l'estimarem. Us estimarem per igual.
3: Pots quedar.
4: Si és vegueria Penedès, entres bé.
1: Exacte. Això de la vegueria Penedès està tot inclòs, Això és un altre format. Llavors, tenim aquest disc que es publicarà al novembre i que portarà per títol, què?
2: The Riddle Tales of Moon Knights. Los cuentos y acertijos de las noches de luna.
1: Mare meva, que ho hem fet llarg, això,
2: Ferran, avui estàs escueto? Pues yo estoy larga, fíjate.
1: I aquí què? Quin és el gènere que definiria una miqueta el projecte i que estava fins ara ocult en la Sonia Linares i que veure la llum al novembre?
2: Bueno,
1: i tot l'equip, clar.
2: És un projecte més de dona, autora, poeta. En realitat, però tiene como influencias del soul, del reggae, de la música folk, de l'americana, dels calipsos de les noches, de luna llena, Tarantino, por ahí, un coyote...
1: Però aquí ja n'hi havia una miqueta, en altres projectes, una miqueta d'aquesta vessant teva, també,
2: sí,
1: no?
2: Sí, un poco misteriosa.
1: Sí, però sí. Que ha anat creixent, no?
2: Sí, ara el misteri és més contado, són històries, són com més, como más, un poquito surrealismo mágico, és el que va buscar una miqueta aquest punt, de leyenda, un poquito de coses potser emocionals que no expliquem, sinó és amb metàfora. Entonces, a mí la metáfora me gusta mucho. Y es una manera de poderla incorporar completamente. Porque como soy yo, pues mi nombre, pues soy yo.
1: Explica'm-nos una miqueta la feina de cada un al darrere del projecte. Qui ha escrit les cançons, Sònia? Entenc que surt del teu cap, de la teva creació, no?
2: Les lletres, o sigui, el que és la part més bàsica, la composició de lletra i d'harmonia i tot això, pues, l'he fet jo. Però després, claro, esto es como las nenetes russes que tu deies, no?
3: Sí, matriusques.
2: Sí, esto es un petit coseta que després es multiplica a mesura que els companys entreguen també la seva part sensible i poden connectar amb aquest flux, aquesta corrent que et demana aquesta sensibilitat i empatia. Llavors, pues el Marc s'encarrega...
1: Tu presentes la proposta inicial i després passa pels filtres dels companys,
2: sí,
1: no?
2: Sí, el director artístic ha sigut el David, a més del productor.
1: Clar, és la funció que normalment ja sempre ha desenvolupat, Vull dir...
2: Però després també entra en joc també la sensibilitat de cadascú, de cada músic artista. Pues en aquest cas el Marc ha posat les percussions, bueno, explica't un poquito.
4: Cacharritos
2: i
4: ruiditos.
1: Això diu que parla poc, però deixem-lo parlar.
6: I coses
1: que sigui, no?
6: No, jo el que volia dir, que ha estat molt guai, és que en tot el procés de gravació la Sònia ens ha com introduït molt, no?, en el sentiment que amb ella li generava el tema que anéssim a gravar. Compartia tot allò i a través d'un brainstorming una mica doncs, cadascú dels músics.
3: Ens feia una guia, una introducció a cada vegada que anàvem a gravar un tema. Teníem una xerrada, tots junts, tots els músics que anàvem a gravar, i llavors ens explicava la direcció o la intenció d'aquell tema. No?
6: Això llavors, que permet molt és això, no? El fet de connectar molt amb el sentiment que la Sònia...
3: Clar, llavors tu t'expresses de la manera... Ella et fa de guia. Però ho deixa molt obert tot.
1: Clar. Es deia el Marc, és el que s'encarrega de la percussió, en el teu cas, Juanan...
3: El baix. Baix elèctric. I molt el meu rotllo, també, saps? Sempre guiat.
1: És a dir, que us han deixat doncs, això, aquesta llibertat, no? Per reportar doncs, la vostra visió, la vostra aportació a cada cançó.
3: Exacte, i bueno, ho comentàvem sempre abans de començar i després acabar el tema també, no? Tots junts i dient, hòstia, doncs mira, això m'ha agradat, això no m'ha agradat, tornem a fer, però molt a gust. Una de les gravacions més tranquil·les i harmonioses que...
6: Molt fàcil.
3: Molt fàcil.
4: Sí.
3: Molt fàcil.
4: Que això és molt important, el que la gent que hi som, que intentem, que el meu rol com a productor és portar a una visió final al tema i guiar una mica amb la sonoritat, els arranjaments... com ho toquem, la sensació de com ho toquem o el mode de tocar-ho, però l'aportació musical de cada músic per mi és independent, perquè jo, per exemple, jo no sóc baixista, o sigui, el que podrà aportar més en el sentit del baix o les percussions és cada músic, no? Aleshores, jo aquí sí que m'agrada molt sempre deixar llibertat total al músic i parlar-ho una mica de, sí, d'anar cap aquí, però...
3: Sí, home, tenir la guia aquesta sempre és... És un adient, sí, no?
4: Però i això reflexa després. Clar, al final l'àlbum és de tots, sí, no és de dues persones,
1: sí, sí,
4: que manen.
1: Sí, clar, però han de quadrar, no?, les propostes, no? Perquè tot això ha de lligar i el resultat final ha de quadrar i que tingui una sonoritat que agradi
4: tots,
1: no? I també,
4: per mi, una cosa inclús més important d'allò és la persona que tocarà. Nosaltres hem contactat amb els músics perquè ja sabem el tipus de persona que eren i com ens relacionaríem i que sortiria alguna cosa màgica d'allà.
1: Perquè, clar, entenc que abans del projecte us coneixíeu ja, però
4: sí,
1: i quan la Sònia i el David volíeu donar-li forma, doncs veu pensar en ells o com va anar el procés?
2: No, jo diria que és com una llamada instintiva.
1: Sí, ja. Mm.
2: Totalmente confies que tu instinto t'està hablando per aquest cert projecte, saps? Volíem comptar amb el Juanan perquè enteníem alguna del Juanan, o sigui, quan parlàvem. Enteníem algú i llavors quan això et transmuta tu dius, vale, esta és, és un risc perquè tu no saps, et coneixes d'haver-te vist,
3: sí, de coincidir i a bolos i coses d'aquestes, però personalment com la relació que tenim ara després d'haver començat a gravar el disco i treballar amb les cançons i a fer assajos i a fer el primer directe amb el Midnight Trio, per exemple, i que va ser una tarda màgica, també.
2: La penya bètica.
3: Sí, bueno, ara tenim una relació molt, molt, molt, molt diferent, tots. Sí. Molt diferent.
1: D'aquell projecte inicial fins al resultat, que ara encara no ha agafat o encara no està llest del tot, esteu treballant, te l'imaginaves així, Sònia?
2: Jo, és que, mira, han dit una paraula molt important per mi, que és la llibertat. És que jo no la tengo... O sigui, mi mapa és otro. Mi mapa tiene que... O sea, hi ha floretes i hi ha lucecitas. I jo sé la música, ho escolto, ja sé que estoy correcta, que vamos bien, i lo que sea, pues ja anirà sorgint. I també és una mica la màgia del moment, de que deixes que creixi, els altres creixin, i la planta sigui un bosque. Llavors també amb el Marc, no? O sea, sí, Marc, fes alguna cosa, però i dius, hòstia, no me voy a perder al Marc en esta equació, perquè l'empatia, perquè és que hi ha un conjunt de coses que fan que la teva musicalitat s'abra a lo que tiene que abrirse, que és a la sensibilitat i a contar algo, i que aquesta llibertat ens porti a lo misterioso que és l'àlbum, però també una mica descobrir-nos cadascú dintre d'aquest jardí.
1: La Sònia sempre tan metafòrica, eh? No ha canviat gens amb aquest temps que no havíem coincidit, Sònia. Dèieu 10 cançons, no?, que tindrà aquest àlbum. Vas crear més de 10 cançons i algunes s'han quedat pel camí, perquè això acostuma a anar a passar, no?
2: Sí.
1: Tinc 20 cançons, 30 o un grapat més, però sempre en el projecte doncs anem descartant aquesta millor, aquesta no tant, i no?
2: Teníem moltes demos i vam fer una triba de... que té una tipus, o sigui, entre cada àlbum hi ha diverses cosetes, diversos estils fusionant-se i trobant-se i tal. Hi havia un àlbum comú que tu saps les cançons, dius, ah, aquesta sí, però aquesta potser per una altra cosa, perquè i llavors intentar que sigui més o menys una homogeneïtat, no? Un menú artesanal.
1: Ja sabeu que això de la ràdio passa el temps volant i, a més, volem que ens interpreteu una d'aquestes cançons del projecte, ara d'aquí abans d'acabar l'entrevista, però... I ara s'ha anat el cap al sant al cel i no sé què anava a preguntar, però a veure, sí, ara sí. Clar, això s'ha de materialitzar no només amb un disc, sinó també posar-lo dalt d'un escenari.
2: Clar.
1: Ens dèieu, va haver-hi, doncs, aquest concert o aquesta... ara fa uns dies, que és el que ens deia el Juanan, no? Sí. I que fins on us portarà això?
2: No, ara estem oberts a assajar tots els temes, estarem gravant una coseta a l'última cinta, que és un projecte de Marley Records que serà en viu també, i llavors doncs, oberts a tocar diferents espais on respectin i potser busquin aquesta part més femenina, tant amb els nois com amb la música i amb les noies. Vull dir que hi hagi aquesta sensibilitat d'autor i posar una mica en relleu. Llavors estem oberts a que programadors, programadores, xiringuitos, llocs, espais sensibles on hi hagin velites, a lo mejor, o flores, seria ideal.
1: Clar, ara
2: per correspondre'ns.
1: Estem a l'estiu, que és el moment de més bolos, no? I de més actuacions. És quan més treballeu, entenc, els artistes, o almenys que esteu més visibles, no?
2: Sí, potser aquesta part més contemporània i més part d'autor. Hi ha molta gent aquí a la zona, i a la zona també del Garraf i el Penedès, que tenim aquesta sensibilitat i potser necessitem llocs...
3: Uns espais més adients.
2: Sí, més contemporanis, sí. Que busquin un altre tipus de sensibilitat que no sigui la de la-la-la-la-la, que també ho fem, també sabem, i també ho fem i treballem fent això, però potser busquem una
1: ara miqueta
2: la
1: corriente. Realitat cap aquí, eh? Alguna cosa programada per ara en pròximes setmanes?
2: Bueno, ara la setmana que ve gravarem això de l'última cinta, Marley Records, que és com sí? un Tiny Desk, farem 4 o 5 temes, i ara de moment pues, estem oberts, no sé què més, coses, perquè, sortirà Wood to Fire, que és la cançó que us tocarem ara en breu.
1: Sí, ara és la que hem de començar ja,
2: i aquesta serà
1: que
2: el disc, el single, el senzill.
1: El títol quin és? Que quedi clar.
2: Wood to Fire és el single, que vol dir com madera al fuego, que arde. It burns.
1: Val. És que el teu anglès és perfecte i el meu... Clar, a mi el listening no el tinc molt afinat. Doncs agraït-vos que hagueu vingut aquí a la ràdio, que la Calafell Ràdio, aquest magazín d'estiu. Així hem quedat que Midnight Big... Com era?
4: Midnight Music Band.
1: Ai, perdoneu, m'has de familiaritzar, ho haig d'apuntar i estudiar-m'ho. Ja. Doncs agrair al Marc Borràs, a la percussió, al Juan Encampos, en el baix, al David Xueca, moltes tasques de la producció, i la Sònia Linares una miqueta, doncs això, la part visible, la veu, però també qui ha escrit aquestes cançons, que res, al novembre ja seran una realitat. Quan surti el disc, heu de venir aquí,
2: Oh, yeah.
1: Home, vull dir, això és una prèvia, sí. Perquè feia temps que no parlàvem. Doncs vinga, per la cançó.
2: Vamos ahí.
3: Som-hi.
2: Un aplauso, Ferran. Gràcies, Calafell Ràdio.
3: Som-hi.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio. Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego.

0: I aquest mes de juliol, al magazín d'estiu L'Obert per Vacances, tenim cada dijous les històries de la música, moment de rebre un cop més en aquest estudi l'Ignasi Guiluz i el Xavi Andreu. Molt bon dia, senyors.
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia a tothom.
0: Què tal? Com esteu? Com porteu l'estiu? Com va tot?
2: Estem la mar de contents de tornar a ser aquí.
1: Sí, altra vegada, sí. Una setmana
2: caloreta,
1: més.
2: Caloreta, eh? Això també és veritat.
1: Sí.
2: Però és el que toca quan estem de vacances.
1: Obert per vacances.
2: Clar estem, que sí. Doncs vinga, va, continuem amb aquest Obert per vacances presentant-vos aquelles cançons que van ser considerades entre les 500 millors de tots els temps segons l'edició de l'any 2004 de la revista Rolling Stone.
1: I com ja és costum, ho farem en l'ordre invers a la seva posició. La setmana passada vam arribar al lloc 47 amb Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel. I avui continuarem amb el lloc, en el lloc 46 amb Heroes, de David Bowie.

0: Heroes és una de les cançons més emblemàtiques de David Bowie i va quedar situada a la posició 46, com dèiem abans. La lletra d'aquest tema parla d'una parella que s'estima a prop del mur de Berlín i que, sense voler-ho, podrien ser herois per un dia.
1: Quan aquest tema es va publicar no va tenir un gran èxit, però amb el temps va anar guanyant popularitat fins a ser reconegut com una de les obres mestres del rock del segle XX.

0: Heartbreak Hotel, la primera cançó que Elvis Presley va gravar per al segell RCA a principis de 1956, va quedar situada en el lloc 45.
1: I aquesta, com tantes altres del repertori d'Elvis, no era una cançó original seva, sinó que havia sigut composta per Mae Boren Axton i Tommy Durden, tot i que en els crèdits del disc també hi apareixia Elvis, que sempre se les enginyava per introduir algun canvi per justificar-ho.
0: Mira...

0: En el lloc 44 trobem una peça que habitualment s'associa a Ray Charles i que és Georgia in My Mind, una cançó que no és seva, sinó que és una composició antiga, del 1930, precisament l'any del seu naixement.
1: En Ray Charles, que era nascut a l'estat de Georgia, l'any 1960, com dèiem, va incloure una versió d'aquesta cançó en el seu disc The Genius Hits the Road. Les autoritats de l'estat van designar des de llavors la seva versió com la cançó oficial de l'estat de Georgia.

0: Aquest és Little Richard, que amb Tutti Frutti va quedar situat en la posició 43.
1: La vida i la carrera de Little Richard va tenir alts i baixos, sempre relacionats amb drames personals, com un incident en un viatge en avió durant una gira per Austràlia o la mort d'un germà seu, i també els excessos amb el sexe i les dones.
0: Després de l'incident de l'avió, per exemple, en el que un motor es va incendiar, Little Richard va abandonar la gira i es va fer ministre protestant. Anys més tard, els membres de la seva església el van expulsar pels seus excessos. Més endavant es va dedicar a vendre bíblies a domicili per purgar les seves penes i va acabar recuperant el permís per exercir com a predicador.
1: I llavors, entre altres coses, es va dedicar a celebrar casaments de personalitats mediàtiques.
0: Ah, sí? Com qui?
1: Com, per exemple, en Bruce Lee o Demi Moore.
0: Ah, carai, mira.

0: Situats en el lloc 42, trobem a The Kinks amb Waterloo Sunset. És una cançó que descriu una posta de sol sobre el riu Tàmesi vista des del barri londinenc de Waterloo.
1: A diferència de la majoria de grups britànics que buscaven la seva inspiració en costums i llocs nord-americans, moltes de les cançons de The Kinks estaven inspirades i ambientades en la societat britànica.

0: The Band va ser un grup nord-americà amb barreja de components del Canadà i dels Estats Units que van ser llançats a la fama per haver participat en la anomenada gira elèctrica de Bob Dylan.
1: Un dels seus majors èxits va ser aquest, The Weight, que es va situar en el lloc 41 i que en el seu moment va veure incrementada la seva popularitat per haver aparegut a la banda sonora del film Easy Rider.

0: Dancing in the Streets és una de les propostes més festives de la factoria Motown. Interpretada per Martha and the Vandellas, va quedar situada en un excel·lent lloc número 40.
1: I la lletra convida la gent a sortir als carrers de les grans ciutats dels Estats Units i ballar. Per fer-ho només reclamen una cosa: música.
0: Ha sigut aquest un tema força versionat i entre les més famoses de les versions tenim la reinterpretació que en van fer en el seu dia David Bowie i Mick Jagger, que es va fer famosa, a més, pel seu videoclip.

0: el lloc 39 tenim a Buddy Holly amb Tattle Be The Day, un dels 50 temes que aquest cantant va gravar en vida, esclar.
1: Hem de recordar que en Buddy Holly va morir amb 22 anys en el mateix desafortunat accident d'avió que Ritchie Valens i The Big Bopper. Aquell accident que Don McLean va immortalitzar com el dia que va morir la música en la seva cançó American Pie.
0: Però malgrat la seva carrera brevíssima, se'l considera com una de les figures clau i més influents en els inicis del rock and roll i el seu posterior desenvolupament.
1: Efectivament. De les 50 cançons publicades en vida, 5 apareixen entre les 500 millors, sent That'll Be The Day la més ben situada.

0: Doncs ara són de Rolling Stone, qui trobem en el lloc 38, amb el tema Give Me Shelter, en què va col·laborar a les veus la cantant Mary Clayton, que va aportar les notes més altes que podem escoltar.
1: Tant, diuen, tant va forçar Mary Clayton la seva veu que en un dels versos va fer un gall, se li va trencar la veu, Però aquest gall es va mantenir a la gravació per tal de donar-li més intensitat i dramatisme.

0: amb No Woman No Cry va quedar situat en el lloc 37. Aquesta és una de les quatre cançons del cantant jamaicà que va entrar a la llista de les 500.
1: Marley va morir l'any 1981 als 36 anys víctima d'un càncer, i els seus èxits van tenir tanta repercussió que, 3 anys després de la seva mort, l'àlbum recopilatori dels seus millors temes, que es va titular Legend, es va situar a les llistes d'èxits.
0: I des de llavors, per exemple, s'ha passat 962 setmanes, no consecutives, és clar, a la llista dels 100 més venuts al Regne Unit.
1: 962 setmanes?
0: Exacte, sí, Déu sí, què et sembla? No? Mm. Doncs mira, només superat per les 978 del disc Gold dels grans èxits d'ABBA.
1: Déu-n'hi-do.

0: En el lloc 35 tenim Light My Fire, de The Doors, una cançó considerada un dels primers exemples de rock psicodèlic de finals dels 60s.
1: Aquí és també destacable el so de l'òrgan elèctric de l'inici i que tornem a escoltar en el solo musical a mig tema. Es tracta d'un box continental que amb el seu so característic, gairebé com de joguina, es va convertir en marca de la casa del grup californià.

0: per acabar el capítol, retrocedirem un lloc per situar-nos en la posició 36, on trobem un títol tan senzill com One, que és el que U2 va posar aquesta balada que per alguns és, certament, la número 1 del seu repertori.
1: En línia amb la sensibilitat social del grup irlandès, els beneficis inicials d'aquest tema van ser destinats a la investigació per combatre la sida.
0: Sí, senyor. Doncs bé, amb els amics de YouTube us deixem fins la setmana que ve, que tornarem amb una dotzena més de títols dels que van quedar cada vegada més prop dels millors entre els 500.
1: Sí, però com diu l'Ignasi, això serà la setmana que ve. I fins llavors, cuideu-vos tots, eh?
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure en un entorn immillorable.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres. Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: aquest...
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 11 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La festa major del poble de Calafell arrencarà oficialment el dimecres 15 de juliol amb el tradicional pregó a la plaça de Catalunya. El municipi ja escalfa motors per uns dies plens de cultura popular, música i tradició que s'allargaran durant tota la propera setmana. En parlem en uns minuts, abans repassem altres notícies, són els titulars. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres de Calafell Park. Es faran durant l'estiu tots aquells trams de vorera que resten per completar. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell, adreçades a persones majors de 50 anys. El Vendrell dona el tret de sortida al 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, centrat en el violoncel. Cunit està de festa major d'estiu fins al 13 de juliol. L'Ajuntament ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent, amb un petit respir avui dissabte. Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis. El Banc de Sang vol arribar a les 40.000 donacions durant l'estiu per cobrir les necessitats als hospitals. Recalca que la sang i el plasma són molt necessàries. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Aquests dies hem parlat molt del ciclisme, però sempre en masculí. Avui parlarem amb la ciclista Anna Barrero, una de les impulsores de la recuperació del Tour femení.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La festa major del poble de Calafell arrencarà oficialment el dimecres 15 de juliol amb el tradicional pregó a la plaça Catalunya. El municipi ja escalfa motors per uns dies plens de cultura popular, música i tradició, que s'allargaran durant tota la propera setmana. Després d'haver viscut la festa major de la platja al juny, el nucli històric agafa el relleu amb un programa dissenyat per a totes les edats. El programa d'actes d'enguany combina activitats de caire tradicional organitzades per entitats locals, com els gangalats, paterols i la bota, amb propostes musicals i familiars per a tothom, també amb l'organització de l'Ajuntament de Calafell. El dimecres 15 de juliol, el pregó piromusical i ball. Actes centrals que comencen el dia 15 de juliol a la tarda. A més, els petits podran gaudir de l'espectacle infantil de refrescos a la plaça Cal Cubano a partir de les 7 de la tarda. El moment clau de la jornada serà a les 10 de la nit a la plaça de Catalunya, on es celebrarà el pregó de festa major i el lliurament del Premi al Terròs o la Terrossa de l'any. En acabar, el cel de Calafell s'il·luminarà amb un gran espectacle piromusical llançat des de la falda del Castell de la Santa Creu a càrrec de focs artificials Estalella. Es recomana al públic situar-se als pàrquings de la Bòbila. La nit clourà amb el gran ball de festa major, amenitzat per l'orquestra Encència. Hi haurà cultura popular i correfoc com a plat fort. Durant els dies següents, el municipi s'omplirà d'activitats familiars, amb diferents activitats per gaudir durant tot el dia. El punt final de la setmana festiva arribarà el 19 de juliol, amb la celebració dels versots i del correfoc a les 9 de la nit. L'acte comptarà amb participació de Colla de Diables de Santa Oliva, els Diables

0: Guaitals de Calafell i el Drac Espurna compliran de foc els carrers principals del poble. De fet, des de l'Ajuntament de Calafell es demana als veïns del recorregut del correfoc que prenguin mesures de precaució habituals per protegir portes i finestres. El programa complet de la Festa Major del nucli del poble de Calafell es pot consultar detalladament al portal oficial de Turisme de Calafell. Des d'aquesta casa Calafell Ràdio, quan sigui la Festa Major del poble, us anirem detallant totes les activitats que es duran a terme cada dia.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres que manquen per fer la urbanització de Calafell Parc. Són trams, majoritàriament de zones verdes municipals i d'alguns solars no edificats. Els treballs es fan durant l'estiu a càrrec de l'empresa Romà Infraestructures i Serveis. Aquestes voreres formen part de l'obra d'1,5 milions d'euros que inclou l'arranjament de voreres i l'asfalt de bona part dels carrers de Segur de Calafell. Les voreres de Segur començaran al setembre per l'avinguda d'Espanya. També es faran reparacions a l'Avinguda d'Alemanya, Lluís Companys, l'Avinguda Catalunya, la Ronda Sant Miquel i d'altres carrers de Segur. Després de l'arranjament de voreres, es procedirà a asfaltar aquests trams de carrer, segurament a finals d'any. A més, en una altra obra, l'Ajuntament de Calafell està reparant els escocells dels arbres en diversos carrers del municipi. S'ha començat pel carrer de Molí, on es plantaran 14 arbres nous. Les reparacions seguiran pel carrer Gegants, Pere i Carme, l'Avinguda del Vilarenc i el carrer de la Pedagoga Marta Mata. Un cop acabats, es seguirà amb l'adequació dels escocells de l'Avinguda de Catalunya, a Segur, i la carretera de Barcelona, entre d'altres carrers. Aquestes obres tenen un cost de més de mig milió d'euros i les fa l'empresa Robatec.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell adreçades a persones majors de 50 anys. Les sessions es duen a terme fins al 30 de juliol. Encara ets a temps de gaudir d'un estiu actiu. Per a aquestes activitats físiques cal portar roba i calçat esportiu, una tovallola petita i la teva ampolla d'aigua. Del 6 al 30 de juliol ja es duen a terme aquestes activitats físiques d'estiu, adreçades principalment a majors de 50 anys, al pavelló Joan Ortoll, dilluns i dimecres de 9 a 10 del matí, al Port de Segur, al primer pis, els dimarts i dijous també de 9 a 10 del matí, i no cal inscripció prèvia. Per tant, doncs, són activitats durant el mes de juliol per fer activitat física al municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Al Vendrell comença el 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, coincidint amb la commemoradora celebració del 150è aniversari del naixement del cèlebre mestre vendrellenc. El prestigiós certamen musical arrenca sota el lema Celebrem el violoncel. S'allargarà fins al 21 de juliol, convertint l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador en l'epicentre mundial de la música de cambra. El violoncel és el gran protagonista. El festival ret homenatge directe a l'instrument que va marcar la trajectòria del músic. Sis dels millors violoncel·listes internacionals de diferents generacions passaran per als escenaris amb un concert inaugural, amb 100 anys després de Casals, encapçala l'inici del certamen, amb figures de gran renom. De fet, cal destacar l'homenatge que comptarà amb l'actuació de la soprana porto-riquenya Natalia Santaliz i l'estrena d'una peça encarregada a un compositor del mateix país. A més, el certamen manté el seu esperit pedagògic a través d'una iniciativa inspirada en Marbolo Festival. Aquesta proposta reuneix 14 joves talents d'arreu del món que conviuran i treballaran colze a colze amb músics sèniors de prestigi. Els seus concerts es faran en espais com la Plaça Nova o el Museu Pau Casals del Vendrell. Totes les programacions es poden consultar i les entrades estan a la venda a la pàgina oficial de la Fundació Pau Casals, també a les taquilles de l'Oficina de Turisme i a l'Auditori.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap a Cunit perquè està de festa major d'estiu fins al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida del pregó es va fer divendres a la plaça de la Vila amb el pregó de festa major, amb música i molta activitat. Avui dissabte, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el matí recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamadou Sha, seguit de sessions de DJ Enric Font i DJ Mike. Per la seva banda, hi haurà un grup de versions, Fugados de Alcatraz, que posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols de Cunit, els mullats, representant la força de l'aigua, i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte, ja ho va fer amb un bingo musical, i fins al dilluns, que es duran a terme moltes activitats, a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular de Cunit tindrà un paper protagonista. Els veïns i veïnes podran gaudir d'assajos generals amb diferents activitats de la cultura popular cunitenca. Els amants de la pirotècnia també tenen una cita ineludible amb la cercavila de foc i el gran correfoc. La programació es complementa amb propostes diverses, com per exemple un espectacle itinerant familiar, concursos de truites i de rebosteria a l'Ateneu Cultural Alba, festa dels colors i moltes activitats. Per tant, doncs, són dies per celebrar i gaudir fins al dia 13 de juliol a Cunit, gaudint de la festa major.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que el pic de la segona onada de calor de l'estiu es mantindrà fins dimecres o dijous de la setmana vinent amb un petit respir que estem tenint aquest dissabte. Després que superessin aquesta setmana registres de temperatures màximes arreu de Catalunya, aquests dies, per tant, tenim un respir només ahir divendres i avui dissabte. Calor que tenim força alta, però no amb les termòmetres tan elevats. Protecció Civil davant d'aquest escenari, demanar prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis forestals. Tot i que la baixada de les temperatures és notable, escoltem les declaracions que tenim a continuació per Calafell Ràdio de Santi Segalà. És el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Explica que la calor extrema es mantindrà dijous de la setmana vinent.
2: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests tres darrers dies. Per tant, atenció, perquè aquesta onada de calor patirà una lleugera rebaixada que durarà dos dies, un breu respir, per tornar a agafar força de cara a la setmana vinent.
0: Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, demana precaució en el bany i evitar conductes de risc.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis, molta cura amb no engegar cap incendi, amb no encendre cap incendi i, sobretot, si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
0: Amb la previsió que la calor extrema es mantingui en els pròxims dies, Protecció Civil manté el pla Procicat en fase d'alerta i l'Infocat en fase d'emergència per l'alt risc d'incendi forestal. Es recomana, sobretot en cas de veure columnes de fum, trucar ràpidament al 112. S'ha recordat que actualment hi ha 223 municipis inclosos al Pla Alfa amb nivell 4, on està prohibit accedir a l'espai natural forestal. Tot i que no ha descartat que durant la treva d'aquests dos dies amb les temperatures es pugui graduar algun pla, per exemple el Pla Procicat per calor d'alerta, sí que es recomana no abaixar la guàrdia. Es mantenen fins que la rebaixa de les temperatures sigui més sostinguda en el temps.
1: L'informatiu.
0: I és que el sistema d'emergències mèdiques al SEM ha atès 230 persones durant l'onada de calor, un 58% de les quals han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari. El 42% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon. Les dades són de Protecció Civil, que aquest passat dijous a la tarda ha tancat l'alerta del Pla Procicat davant d'aquesta millora breu de la calor extrema. El pla passa a prealerta durant divendres i avui dissabte, però des del Servei de Gestió d'Emergències s'indica que els termòmetres tornaran a augmentar demà diumenge i tota la setmana vinent. De fet, es preveuen temperatures molt elevades i durant molts dies. Per tant, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que s'ha de tenir molta prudència en tots els aspectes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit general importants, perquè el Banc de Sang i Teixits calcula que calen més de 40.000 donacions per cobrir les necessitats dels pacients dels hospitals durant juliol i agost, quan les reserves poden arribar a baixar un 20% pel canvi d'hàbits amb les vacances. El Banc de Sang ha impulsat la campanya aquest estiu Som Fans de Donar-ho Tot per posar l'accent en les donacions de plasma, a més de les de sang, i s'organitzen col·lectes alguns dies en edificis com el MACBA o la Pedrera i centres comercials. També s'ha planificat campanyes en locals considerats refugis climàtics, com centres cívics o biblioteques, i també s'intensifiquen les campanyes de donació de sang a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. En algunes col·lectes, els donants podran posar-se unes ulleres virtuals durant la donació per tal de relaxar-se. El Banc de Sang recomana hidratar-se molt abans i després de donar sang i no fer-ho en dejú.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest divendres al Penedès per reclamar solucions per la baixada de consum de vi que provoca un excedent de raïm, que segons els organitzadors de la protesta podria representar el 20% de la collita. Els mobilitzats han rebut el suport de diferents patronals, tot i que els empresaris adverteixen que s'ha de moderar l'arrencada per no tenir problemes d'aquí a uns anys. Al seu torn, l'Incavi ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps, tal i com demanen els pagesos, però rebaixa el total de l'excedent al 15%. Josep Ramon Sadó, de la DO Priorati Sectorial de la Vinya i Unió de Pagesos, critica que es destinin diners a la destil·lació de crisi amb unes condicions que no són pràctiques.
4: És molt trist que hi ha uns quartos que és per la destil·lació de crisi, però la destil·lació de crisi, que la destil·lació de crisi vol dir que l'administració, la part de vi que no es pot comercialitzar a un preu irrisori més barato, lo treuen dels cellers i se'n va cap a, per a fer alcohol. Pels cubates de Bacardí que es fot a la gent, doncs és l'alcohol del vi que es treu d'allí. Això ens ho hauríem de fer ara, abans de començar la verema, i això no ho faran fins al desembre.
0: Josep Marrugat, de la Sectorial de la Vinya i el Vi a Unió de Pagesos, diu que sobrarà almenys un 20% del raïm de la collita d'enguany. Critica que bona part del que es compri serà a un preu indecent.
5: Les estimacions podrien rondar el 20%. Això és molt de raïm, eh? Molt de raïm i moltes parcel·les que poden quedar fora de mercat, i d'altres que estan fent unes propostes que són indecents, que són a 15 cèntims del preu que està al vi de taula de la Manxa, doncs, per amortitzar les màquines, doncs, que el portin i sense cap DO, sense res. Aquest és el preu que està al el vi base de tot, a 15 cèntims. A 15 cèntims el cost de collir a mà o a màquina ronda entre els 8 i els 12 cèntims.
0: Per tant, mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet aquesta marxa lenta aquest passat divendres per exigir solucions per l'excedent de raïm.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
6: Aquests dies hem parlat molt del ciclisme, però sempre en masculí. Des del 1999 al 2009 es va celebrar també el Tour de França femení, però la competició es va acabar. No ha estat llavors fins al 2022 que aquesta cursa femenina es va recuperar. Una de les impulsores d'aquest canvi és la ciclista Ana Barrero. Hem pogut parlar amb ella d'aquest mèrit i de la seva carrera. Ara vius a Irlanda, però aquí a Catalunya han estat uns dies molt intensos amb el Grand Depart i el pas del Tour de França. He de començar preguntant-te per això. Com valores aquesta gran competició que comenci a Catalunya?
7: Doncs crec que és una cosa històrica i m'ha sabut molt greu perdre-m'ho perquè ha passat per davant del meu poble i no sé dir si realment una llàstima, però molt contenta de que el Tour de França hagi passat per allí.
6: T'han anomenat mare del Tour de França femení. Una competició que va durar del 1999 al 2009, però que vau acabar recuperant. He llegit que us va costar i la reivindicació va ser important. Com ho vau aconseguir?
7: Bueno, no sé si mare, no són unes coses molt, molt fortes, però crec que he ficat el meu petit granet de sorra, perquè, bueno, com has dit, que el Tour de França femení va desaparèixer, i llavors grans persones, que potser no cal dir els seus noms, en què una dona incapaç de recórrer les distàncies que els homes recullen al Tour de França masculí. I llavors això ens va indignar bastant, i amb un grup de dones vam decidir demostrar amb fets, en lloc de paraules, de que tot això eren tonteries i que una dona era perfectament capaç de fer les mateixes etapes, la mateixa distància. I el que vam fer és això, vam organitzar amb un grup de franceses en aquelles etapes, jo estava vivint a França, i un grup de franceses, hi havia una noia d'Ucraïna, una belga, i com decidiu si fer exactament les mateixes etapes que el Tour de França masculí, que els homes, que els professionals, un dia abans, mateixos quilòmetres, mateix desnivell, amb la diferència que nosaltres teníem el trànsit obert, no teníem les facilitats ni la logística ni les tasques que tenien els homes, i ja vam recórrer tot el Tour de França masculí un dia abans, i vam demostrar que una vegada perfectament capaç de fer-ho. A més, totes nosaltres érem amateurs i teníem la nostra feina, vull dir que ens vam preparar mentre teníem la nostra feina de 8 hores al dia, i per tant entrenàvem en les hores de fora de feina. I així és com va anar tot. I bueno, vam començar a crear repercussió mediàtica, i bueno, l'ASO, que és l'organitzador del Tour de França masculí, ens van denunciar perquè el nostre projecte feia Tour de França, bueno, està dit en francès, un dia menys, i veu que el nom aquest està registrat i fer servir el seu nom, ens van fer una denúncia. I llavors vam començar a crear l'atenció mediàtica, vam tenir suport de professionals dels homes i els mitjans de comunicació de l'estranger, fins i tot dels Estats Units, van començar a interessar-se per aquesta reivindicació. I crec que això els hi va tocar una mica les pessigolles. I bueno, arran d'això, per sort, la cosa va anar creixent més, fins que el 2022 vam tenir per fi la tornada d'aquest Tour de França femení, que és un orgull, i bueno, tot i que encara hi ha moltes diferències, doncs crec que és una cosa que em sento orgullosa. No sé si això que he dit de la mare del Tour de França és potser molt gros, però d'haver ficat el meu petit gra de sorra, doncs així és una mica com va anar tot.
6: Clar que sí, quin mèrit té fer això. Ara ens explicaves que tot i això encara hi ha desigualtats. Com de desigual és aquest món del ciclisme actualment?
7: S'ha aconseguit molt i podem estar orgullosos i orgullosos, però, per exemple, crec que és al voltant del 50% de les dones del ciclisme femení que poden viure únicament del sou de ciclistes, cosa que amb els homes és el 100%, si no m'equivoco. Amb la repercussió mediàtica o la retransmissió de proves ciclistes hi ha molta diferència encara entre homes i dones. Vull dir, hi ha encara molta feina a fer. Hem avançat molt, però encara hi ha moltes coses que es podrien millorar.
6: Parlem de tu també una mica. Ara que vius a Irlanda, continues molt vinculada a Catalunya i al ciclisme d'aquí? Com vius aquesta doble vinculació?
7: Bueno, tota la vida m'he dedicat al ciclisme tant a nivell, en diria laboral, però no com a ciclista professional, sinó en el tema de la investigació, perquè faig investigació i, per exemple, mentre vam fer aquest projecte del Tour de France un dia abans que el dels homes, jo em vaig dedicar a recollir dades mèdiques, perquè vam estudiar la fatiga cardíaca, perquè en el món de la ciència també molts articles científics de rendiment, en el món de l'esport, de fet de qualsevol àmbit, et diria que sempre estan focalitzats en els homes i hi ha molt poques dades, molt poca investigació amb dones. I per això vaig voler fer també aquesta segona vessant científica i durant el projecte aquest vaig treure'n tres publicacions científiques amb dades sobre la fatiga cardíaca i ara, a més, m'hem traslladat aquí a Irlanda i estic treballant en el món del ciclisme, però des de la vessant de la mobilitat urbana, promocionant la bici com a mitjà de transport urbà i fer ciutats més sostenibles, millorar la infraestructura. I, bueno, fa anys que estic lluny de Catalunya, però vaig venir de tant en tant i, bueno, estic vinculada amb el ciclisme, potser d'una manera més diferent ara, però, bueno, ja et dic, m'ha sabut molt greu no ser a Catalunya aquests dies, però ho he seguit
6: per la televisió. Si no m'equivoco, has competit, has organitzat i has lluitat pel ciclisme femení. De tots aquests papers, amb quin t'identifiques més?
7: Et diria potser de la vessant de la reivindicació, perquè no sé amb qui parlava l'altre dia, que si això que vaig fer va ser perquè jo hagués volgut competir, et diria que potser no sóc una persona molt competitiva i que potser és més per un fet de la manca de referents de ciclistes femenins, o que potser si el dia de demà una nena petita decideix que vol ser ciclista professional, ara pot tenir referents dones, cosa que abans jo quan era petita no en tenia cap ni un, i potser més pel tema aquest de la desigualtat i per lluitar una mica per aquesta incomprensió, que com podia ser que fins a l'any 2022 la carrera més important ciclista del món només fos per homes i fos una cosa tan natural i acceptada i que ningú es preguntés com podia ser això.
6: Clar. De fet, ara m'estaves dient, quan eres petita, portem uns dies que aquí a Catalunya s'està parlant molt del ciclisme i estic bastant segur que més d'un nen o nena doncs està descobrint aquest món. Quin consell li donaries potser a una nena de Roda de Barà, del Baix Penedès o d'on sigui, que de qualsevol poble, que avui somia arribar a l'elit del ciclisme?
7: Que si és el seu somni, que no tingui dubtes i necessitats. Estic segura que a dia d'avui és una cosa més fàcil, perquè es veuen cada cop més dones damunt la bici, que una petita no tenia cap referent, o fins i tot quan tenia 16 anys, que sortia els caps de setmana amb bici, amb grups de ciclistes. Era l'única noia envoltada de 15-20 nois i era vista com un bitxo raro, o com la diferent.
6: Ja per acabar, Anna, personalment, què et queda per fer relacionat amb el món del ciclisme? Tens algun repte, algun projecte que t'il·lusioni especialment?
7: He viatjat molt en bici per tot el món i potser seguir viatjant en bici, seguir disfrutant de la bici, que les ciutats incorporin més el transport, la micromobilitat i les bicis com un... Igual, que tinguin aquest reclam que estem fent des d'aquests projectes d'investigació, que la bici té el mateix dret d'ocupar l'espai de les ciutats que els cotxes i que puguem conviure de manera més igual en tots els vehicles i mitjans de transport. Potser seria una mica això que m'agradaria veure en un futur. Ciutats més tipus Amsterdam o bueno, tot el país de Netherlands, com aquest tipus de model que m'agradaria que es veiés més, que Barcelona bueno, ja s'ha millorat moltíssim, per exemple, com a ciutat. Cada cop hi ha més carrils bicis. I, bueno, potser només cap a un model més sostenible, on el transport sostenible amb el l'ús de la força individual de les persones sigui una cosa més natural i acceptada i no haguem d'estar lluitant per tenir el nostre espai i lluitant amb els cotxes.
6: De ben segur que referents com l'Anna ajudaran a les noves generacions a provar esports com el ciclisme.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Gràcies, David, pels esports, que els ha acompanyat també Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Avui és dissabte, dia 11 de juliol. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
9: Els bombers d'Almeria van a contracorrent per aprofitar les hores de treva del vent en un incendi que ja afecta 6.600 hectàrees. Bon dia, són les dues.
8: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablancas.
10: Y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde.
9: A les 4 d'aquí dues hores, deia el ministre Félix Bolaños, el balanç de víctimes es manté en els 12 morts, falta localitzar 23 persones, i el govern andalús, en boca del conseller d'Emergències, que ha tornat a rebutjar la polèmica pel no enviament de missatges SOS Alert.
11: Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo...
9: Avui tothom ha mirat de rebaixar aquesta presumpta polèmica, inclosos diferents líders polítics habitualment enfrontats, i la qüestió és que, a l'espera del que faci el vent, l'incendi continua actiu. Anem amb l'última hora al centre de comandament del parc de bombers de Torre, Almeria. Alba Barbosa. Alba, bon dia.
12: Bon dia, sí, actiu, però amb condicions favorables que els 500 efectius de bombers aprofiten per frenar les flames i poder perimetrar el foc que ara no amenaça zones habitades. Hi ha prop de 1.500 persones desallotjades, la majoria reubicades en cases de familiars i hotels. El foc afecta ja 6.600 hectàrees. Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar amb les autòpsies i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid per analitzar-les.
9: Aquí a Catalunya estem pendents d'un altre foc que s'ha declarat fa una estona a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. És un incendi de vegetació a prop de l'urbanització El Casalot. Ens acaben d'informar que el tenen estabilitzat els bombers. Qualsevol cas, s'ha demanat el confinament d'aquesta i altres urbanitzacions. L'última hora que teníem és que estava tallada la via del tren en aquest punt. També l'autovia 7 entre Mont-roig i l'Hospitalet de l'Infant. Actualitzem tot plegat. Equip Diari, Carmina Malagarriga, explica'ns. Bon dia.
13: Bon dia, David. Dues incidències importants hi ha hagut aquest matí a les carreteres. L'última provocada, efectivament, com deies, per l'incendi a Mont-roig del Camp. Està tallada la 7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig, i també s'ha interromput la circulació de trens de la línia R16 entre Cambrils i Tortosa. A més, fa pocs minuts s'ha reobert l'N240 a Montblanc, que ha estat tallada durant bona part d'aquest matí per un accident on s'han vist implicats 4 cotxes i un autobús. L'accident finalment ha fet 2 ferits greus, una dona i un home. I finalment direm que encara hi ha retencions importants tant a la C65 com a la C35 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, i a la P7 a Martorell en sentit sud. Això és tot des de l'equip viari.
9: De la crònica internacional, nou episodi de la retòrica bèl·lica Washington-Teheran. El líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, sense mostrar-se en públic tampoc aquesta vegada, ha fet una crida a la venjança per la mort del seu pare. Això després que Donald Trump hagi amenaçat de destruir-los si, com se suposa que li ha dit Israel, intenten assassinar-lo. També us explicarem com s'ho ha fet Alemanya per desbloquejar la compra d'uns míssils Tomahawk nord-americans per destinar-los a la guerra contra Rússia. De tornada a Catalunya, la Generalitat ha anunciat que destinarà 400 milions d'euros en 4 anys per rehabilitar nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels pobles més petits, els de menys de 5.000 habitants, que són la immensa majoria del país. I de la cultura, sabrem com ha arrencat el Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Ho ha fet Jordi Savall, acompanyat d'una vintena de músics, amb un espectacle dedicat als viatges de Marco Polo.
14: Que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres.
9: Quan faltin 5 minuts per 2:45 arribaran els esports. Què ens expliques? Què ens explicaràs, Marc Andrés? Bon dia.
15: Bon dia. Parlarem del Mundial, que hi va quedar definida la primera semifinal, Espanya-França, després que l'equip espanyol guanyés 2-1 a Bèlgica, i la segona semifinal quedarà definida aquesta matinada. Noruega-Anglaterra d'una banda i Argentina-Suïssa juguen aquesta plaça. I també posarem el foco al motor, on en el Gran Premi d'Alemanya el circuit Talisma de Marc Márquez, el Tro de Cervera, ha fet la pole i el seu germà ha estat segon.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Avui calor, però tirant normaleta alta per l'època que som, però demà sembla que torna a pujar. Gori Massip, bon dia.
17: Bon dia, David. Doncs sí, un dia de calor avui menys sufocant, canicular, de ple estiu, els valors més alts cap als 38-39 cap al Pla de Lleida, també déu-n'hi-do cap a la Conca de Tremp, Terres de l'Ebre i xafogor intensa cap a la costa, tot plegat amb sol i algun ruixat que pot caure cap al Ripollès, Lluçanès, Osona o potser també al Berguedà o la Cerdanya. Demà més núvols prims, arriba pols en suspensió, calitja mal la visibilitat i la temperatura inicia un nou repunt, la tercera onada de calor de la temporada d'aquest estiu, que arribaria al màxim al voltant de dimecres.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
9: 2:05. Els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi d'Almeria, que ja ha cremat més de 6.600 hectàrees, aprofitant una finestra de bon temps. De fet, han aconseguit estabilitzar algunes zones del perímetre del foc, que continua en qualsevol cas actiu. Tot i això, les autoritats, Alba Barbosa, des del centre de comandament del PAC de Bombers de Torre, s'han mostrat aquest matí moderadament optimistes, podríem dir, amb la situació, no?
12: Sí, els bombers aprofiten ara que les condicions els són favorables fins a les 4, amb poc vent i humitat alta. Ataquen el foc, que ara no amenaça zones habitades. L'incendi que ha cremat ja 6.600 hectàrees avançava molt ràpid, 100 metres per minut, segons detallava el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
19: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado. Y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades.
12: Hi ha prop de 1.500 evacuats, la majoria del poble de Bèdar, on es van trobar les 12 víctimes mortals. No s'han identificat i les mostres d'ADN s'han enviat a Madrid perquè s'analitzin. Continuen sense poder localitzar les 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil repassa les zones cremades per mirar de trobar algun indici. Raúl Aguilera, portaveu del cos Almeria.
20: Son varios grupos, ¿vale?, que llevan el dispositivo en general. Se dividen por zonas, las zonas van marcadas. Entonces, vivienda por vivienda, comprueban que no hay nadie en el interior. Si tienen que acceder a alguna, se accede.
12: Una vintena de persones han dormit al poliesportiu de Garrotxa. Entre elles, una turista catalana que passava uns dies a Bèdar.
21: Pensàvem agafar el cotxe aquesta nit per tornar, per les nenes, per fer el viatge més fàcil, però portem sense poder tornar a l'apartament des del dijous. Tot el que tenim a la casa és igual, però el gos no el volem deixar ja.
12: La majoria, però, han estat reallotjats a cases de familiars o en hotels.
9: Alba, amb la situació d'emergència en dansa, sembla que totes les parts miren de rebaixar la tensió sobre els missatges d'alerta als telèfons mòbils, que recordem-ho, no es van enviar.
12: Sí, des del govern espanyol no han volgut entrar a valorar la decisió i el conseller d'Emergències andalús ha assegurat que les alerta a la població no es va enviar seguint criteris tècnics i perquè, tenint en compte que els veïns estan tan disseminats, no hagués servit per donar-los les indicacions que calien per a cada zona. Antonio Sanz, conseller.
22: Siempre se activa con criterios técnicos, no tiene nada que ver con la política. Lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensajes de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensajes. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida.
12: La Guàrdia Civil va detenir ahir dues persones per desobeir les ordres d'evacuació.
9: Alba, Alba Barbosa, des d'Almeria, moltes gràcies per aquesta última hora. Fins ara, bon dia.
12: Fins ara, bon dia.
9: Els experts defensen una bona política de prevenció d'incendis, però també creuen que fa falta més consciència social. Per l'enginyer forestal de la Universitat de Còrdoba, Juan Ramon Molina, no queda més remei que adaptar-se al foc. N'ha parlat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
23: Quien vive en el medio rural sabe que tiene que convivir con el fuego, que el fuego ha estado, está y estará siempre con nosotros en el ambiente mediterráneo. Entonces hay que prepararse para que en un momento pueda pasar esto, tener formación y tener el lugar o la vivienda preparada para la llegada del fuego y poder confinarnos allí, ¿no?
9: Els bombers han aconseguit, és notícia de fa només uns minuts, estabilitzar en temps rècord un incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Els dos flancs del foc s'han pogut estabilitzar en menys de dues hores i el cap de l'incendi que ha arribat a les vies del tren s'ha pogut contenir també fa tot just uns minuts. S'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, Miami Platja, la Marina i Costa del Zafir, serà a Riera.
0: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'una i aviat han aconseguit que el foc deixés de créixer en dues direccions. Després, els esforços s'han centrat en el cap de l'incendi, que és el motor del foc i que ha arribat, com dèiem, a les vies del tren. Per precaució i per tot el fum que està generant, s'ha demanat aquest confinament a casa de tota la gent que viu en aquestes zones pròximes a l'incendi i s'ha tallat també la circulació ferroviària entre Cambrils i Tortosa. La població ha rebut un SLR demanant l'ús que tanquin portes i finestres i, malgrat, com diem, el foc ja no creix, es demana que aquesta recomanació es mantingui. Hi ha hagut algun foc secundari, però ràpidament s'ha pogut controlar i els bombers hi estan abocant tots els esforços, hem de dir, amb 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris.
9: Avui, Sara, és un altre dia en què hem de tenir molta precaució. Tenim 57 municipis de 13 comarques en nivell màxim per risc d'incendi.
0: Sí, en tots aquests punts els agents rurals hi mantenen el pla alfa en nivell 4, això vol dir que el risc és, per tant, extrem i que s'apliquen mesures extraordinàries. Exactament el mateix que passa en 8 parcs naturals del país. No oblidem que els bombers encara estan treballant per extingir tots els focs que hem tingut aquesta setmana, els de Guimerà i Navarcles, que estan estabilitzats, i també els de Sant Manat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia, que estan controlats.
9: Davant dels episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que modifiquin els horaris laborals i que adaptin la roba i els vehicles de feina per protegir de manera adequada els treballadors. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, avisa que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per implantar aquests canvis.
2: Aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
9: Mentre aquí els incendis marquen l'actualitat, la Xina es prepara per l'arribada del tifó Babi. Pequín ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones de l'est del país, que ha emès l'alerta vermella per la previsió de la tempesta de vent i pluja en Uriahar.
3: Els xinesos es preparen per al pitjor i hi ha centenars de vols cancel·lats. Als carrers i als comerços, la gent se les empesca per fer front al temporal que en les pròximes hores ha d'escombrar l'Àsia continental.
4: N'he après per internet. La cinta adhesiva redueix la tensió sobre el vidre i el fa una mica més resistent. Hem reforçat els vidres amb llistons de fusta i hem posat sacs de sorra les entrades per evitar que hi entri l'aigua del mar o de la pluja.
3: En el seu pas per Taiwan, el tifó Babi ha fet prop de 90 ferits i es manté l'alerta a bona part de l'illa. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa d'aquest temporal ha provocat la mort d'una quinzena de persones. A la Xina, el tifó arriba després d'una setmana de desastres naturals amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i altres fenòmens meteorològics extrems com tempestes i tornados.
9: De seguida recuperem la crònica internacional. Abans, però, us ampliem aquesta notícia, una de les destacades d'aquest informatiu, aquest incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Saludem l'alcalde d'aquesta localitat, el senyor Fran Morancho. Alcalde, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
9: Ens confirma el que dèiem, s'ha estabilitzat, per tant, s'entén que en un temps relativament curt, parlàvem de dues hores, això s'ha superat o s'ha normalitzat?
5: Sí, sí, estem parlant d'un incendi d'unes 6 hectàrees, perquè ja està bastant controlat, que tot just va tocar el nucli de Miami Platja i que ha provocat el fet de confinar doncs, una part del nucli de Miami Platja, Costa Zèfir, Via Marina i Casalot.
9: Les persones confinades es mantenen confinades?
5: En un principi sí, perquè encara no s'ha rebut el missatge per aixecar el confinament.
9: De quantes persones estem parlant?
5: Ho desconec perquè l'àmbit no és concret, perquè parla d'una zona, concretament el nucli de la platja, la que toca el tren, part d'una urbanització, per tant no t'ho puc dir una xifra.
9: Entenc que vostè ha parlat amb algunes de les persones que estan afectades d'aquestes urbanitzacions, que li han explicat?
5: Bé, la població ha actuat amb molta tranquil·litat. És un foc que, tot i que està a prop de la població, hi ha hagut una reacció molt ràpida del cos de bombers, que des d'aquí doncs, aprofito per felicitar-los. Han vingut moltes dotacions, hi havia 3 mitjans aeris, i el foc en una estona relativament curta, per dir-ho d'alguna manera, ha estat controlat, i això, doncs, la població estava tranquil·la.
9: Dèiem que és un incendi de vegetacions, podria descriure una mica la zona on ha passat aquest foc?
1: Bé, doncs és una zona que està tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita doncs, que puguin ser provocats.
9: Se'n saben les causes? Potser que sigui provocat?
1: Sí, és possible que sigui provocat, encara no tenim confirmació, però com deia, és una zona que en l'últim mes i mig doncs, hi han hagut 3 incendis, on mai hi havia hagut incendis en aquesta zona, i bé, com deia, la policia local ja ha obert una línia d'investigació, hi ha càmeres a prop, i bueno, mirarem a veure si dona bons resultats.
9: Se'n sap alguna cosa d'aquesta línia d'investigació?
1: No, en un principi no.
9: Doncs és l'alcalde de Mont-roig del Camp, el Baix Camp, que ens ha actualitzat tota la informació sobre aquest incendi de vegetació en aquesta localitat. S'ha aconseguit estabilitzar i en temps rècord. Alcalde, moltes gràcies. Fins ara, bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
9: Un quart de 3 de la tarda, a l'Iran, el líder suprem Mojtaba Khamenei fa una crida a la venjança després de les amenaces a Donald Trump que, Núria, promet destruir la República Islàmica si Teheran l'intenta matar.
3: El cap de la diplomàcia iraniana ha aterrat aquest matí a Oman per intentar reprendre les negociacions i també el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz, però les paraules dels líders de l'Iran i dels Estats Units van en línia absolutament contrària. En un missatge escrit, Mojtaba Khamenei ha qualificat els Estats Units i Israel de criminals i assassins per la mort del seu pare i predecessor en el primer missatge des del funeral d'Ali Khamenei. El nou líder suprem, que encara no s'ha deixat veure en públic, ha promès represàlies, com ho ha fet hores abans, també en un missatge a les xarxes de matinada, Donald Trump. El president nord-americà ha pujat el to i ha assegurat que té un miler de míssils preparats que apunten l'Iran i que és capaç d'allargar la guerra durant almenys un any.
9: Doncs parlant de Donald Trump, Alemanya comprarà míssils Tomahawk als Estats Units, una operació que desbloqueja un projecte que havia aturat fins ara el president nord-americà i que, a la pràctica, suposa un nou pas, un mes, en la militarització europea contra Rússia. Anem a Berlín. Corresponsal Jordi Regàs, bon dia.
6: Bon dia. Els míssils Tomahawk que llançaven aquesta primavera els vaixells de guerra nord-americans sobre l'Iran són un clàssic de l'arsenal dels Estats Units des dels anys 80. Aquesta setmana el canceller alemany Friedrich Merz anunciava per sorpresa que la República Federal comprarà aquest míssil de mig abast als Estats Units. Fins ara Merz s'havia trobat amb la negativa de Trump de subministrar-lo, el motiu que podria ser interpretat com una amenaça per Rússia. Però la situació, tal com explicava el canceller, s'ha capgirat.
7: Tanquem així un forat estratègic important en la nostra defensa i al mateix temps treballarem per desenvolupar un sistema propi europeu per estacionar-lo a Europa.
6: Amb els Tomahawk, Alemanya adquireix una arma que pot arribar més enllà de Moscou. Davant la consulta si Rússia interpretaria els Tomahawk com una amenaça que contribuiria a l'escalada militar, el portaveu del govern alemany, Steffenmayer, s'ha limitat a parlar de legítima defensa.
8: Tot el que fem, també en el marc de l'OTAN, l'OTAN com a organització que s'integra i forma part de la cooperació europea, al final són passos perquè ens puguem defensar, perquè no ens hagin de defensar.
6: Qui ja s'ha mobilitzat són els moviments pacifistes a Alemanya. Estacionar míssils de creuer de mitjà abast és una escalada armamentista molt perillosa, avisen. Sobretot perquè aquests míssils, que permeten una reacció molt ràpida davant d'una amenaça, comporten també el risc d'haver avaluat la situació de forma equivocada. El míssil, però, potser ja s'ha llançat.
16: Catalunya migdia, amb David Casablanques. Arriben

0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
2: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle. El principi de moltes coses.
3: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
6: Dues i vint. Els alcaldes dels municipis rurals d'arreu de Catalunya estan molt satisfets, diuen, amb la posada en marxa del programa Pla de Pobles, volíem dir, destinat a la rehabilitació i restauració d'edificis d'aquestes poblacions. La Generalitat invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se n'han de beneficiar al voltant de 750 municipis. Crònica des de Bergós de Cervera, de l'Alba Mor.
7: Disposar de més recursos és una de les demandes històriques dels petits municipis. En alguns casos es veu com el cens de veïns es redueix any rere any i es pateix la falta de serveis. Alcaldes com Mario Urrea de Torrebesses, al Segrià, Mònica Cruzat de l'Argentera, al Baix Camp, i Gael Rodríguez de Portbou, a l'Alt Empordà, consideren que la nova convocatòria d'ajudes és un inici per redreçar la situació.
8: El pla de barris està molt bé, però a nivell organitzatiu, a nivell estructural que tenim els pobles amb pocs recursos, amb pocs habitants, ens és impossible competir, concurrència competitiva amb municipis més grans.
9: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
10: Una nova eina a disposició nostra i que servirà per millorar la vida de la gent, que és el que necessitem.
7: Els primers edils preveuen proposar sobretot iniciatives per dinamitzar l'economia i augmentar l'oferta d'habitatge.
6: I unes 200 persones s'han concentrat a Figueres contra el que anomenen còctel de projectes traçats a l'Empordà. Anem a Figueres, Berta Artigas Fontàs.
11: Han aprofitat que la consellera Sílvia Paneque participava en un acte al Centre Esport Figuerenc per concentrar-se a la porta. Pagesos, veïns i ambientalistes, aplegats sota diferents entitats, s'han manifestat en contra del que denominen com un còctel de projectes traçats a l'Empordà. La majoria relacionats amb la producció d'energies renovables, com el Plàter o el Parc Eòlic Marí a la Badia de Roses, però també es mostren en contra de l'ampliació del Logis Empordà i del projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant.
12: El Plàter que s'està tirant endavant per la Generalitat de Catalunya no ens interessa, no ens interessa gens, està fet d'esquenes al territori, està fet sense participació, està fet sense transparència, i el que volem és que es refaci, perquè no hi ha un estudi de l'impacte que tindrà sobre l'agricultura, sobre la nostra activitat professional, sobre el nostre mitjà de vida.
11: Espino de Las, de Unió de Pagesos. Els manifestants han portat xiulets i han repicat cassoles, i els crits s'han sentit des de dins de la sala on es feia l'acte organitzat per Premsa Ibèrica.
13: Cerdo repugnante.
6: Calixto Vieito ha estrenat el muntatge La verdadera història de Ricardo III al teatre grec, protagonitzada per l'actor argentí Joaquín Furriel. És un dels títols destacats de l'edició enguany del Festival Grec, Marta Vives.
14: Calixto Vieito parteix d'un reportatge de la BBC del 2012, quan uns arqueòlegs van trobar les suposades restes de Ricard III sota un pàrquing de Leicester. A partir d'aquí reflexiona sobre quin lloc ocupa la crueltat quan es converteix en regla. una pregunta que plana a la verdadera història de Ricardo III, un muntatge on Vieito explora els límits de la violència i ho fa amb tot allò que ens té acostumats, és a dir, amb extrems i amb un desplegament d'emocionalitat física sobre l'escenari. Qui posa el cos i l'ànima, el de rei, és l'actor argentí Joaquín Furriel, que ofereix una interpretació al límit de la bogeria. Shakespeare serveix de nou per parlar de la maldat humana i dels abusos de poder, de la veritat i de com els poderosos manipulen el relat, en un muntatge on l'histrionisme crea una distància massa gran amb l'espectador.
6: El mestre Jordi Savall, reconegut per recuperar la música antiga, ha inaugurat el festival Porta Ferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, reivindicant la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo. Aquest vespre serà el torn de la companyia Antonio Gades, que retrà homenatge al compositor Manuel de Falla amb l'espectacle Fuego. Les dues actuacions s'han programat a l'espai Port. Crònica des de Sant Feliu de Guíxols, de la Núria Paraire.
5: Amb el mar Mediterrani a tocar el mar del que va partir Marco Polo cap a la Xina, el mestre Savall ha recreat el viatge amb peces musicals, sobretot del segle XIII, de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central, acompanyat per una vintena de músics de Síria, Armènia o Sri Lanka. Savall ha transportat els assistents a una època de contacte entre cultures.
13: I al mateix temps veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres.
5: Entre el públic, fans de fa temps, alguns vinguts des de Londres.
15: We are looking especially for Jordi Savall. We are real fans.
16: No l'he vist, però l'he sentit molt, sí. Sóc un fan del Jordi Savall, sí.
17: El vaig veure fa molts anys a la Universitat de Barcelona, al Paranimf, i em vaig enamorar completament i no he tingut oportunitat des d'aleshores i doncs volia repetir.
5: Als 83 anys, Savall es mostra preocupat pel seu llegat, reclama més recursos perquè reivindica la música com un museu viu.
6: 5 minuts i 2:45 arriben als esports. El menú és bastant complet. Hi ha futbol, hi ha ciclisme, hi ha motociclisme, hi ha tennis. Per on comences, Marc Andrés? Molt bon dia.
18: Bon dia. Doncs comencem per futbol, perquè aquesta passada nit ha quedat definida la primera semifinal del Mundial. La disputaran Espanya i França després que ahir la selecció espanyola guanyés Bèlgica per 2-1 amb gols de Fabián Ruiz a la primera part i Miquel Merino ja a les acaballes. Un partit on 4 futbolistes catalans van ser titulars, Cubarsí, Olmo, Cucurella i Lamine Yamal, amb aquest últim sent designat millor jugador del partit. En acabar l'enfrontament, el futbolista de Mataró va fer una petita prèvia de les semifinals contra França. Són declaracions de Televisió Espanyola.
19: Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
18: A la selecció espanyola, per cert, els blaugrana Pedri i Ferran Torres van ser suplents, però van tenir minuts a la segona part. Per part belga, el porter del Madrid, Thibaut Courtois, va lesionar i va haver de ser substituït. Així tot, Courtois va afirmar que hauria pogut seguir.
20: No, he dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenían que golpear mucho en largo, pues me podía manejar, pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema, o sea, para mí también el equipo siempre va ante todo y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
18: Així doncs, primera semifinal definida, França-Espanya, dimarts que ve, mentre la segona semifinal quedarà definida aquesta matinada. A les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra i ja a les 3, Argentina-Suïssa. I per tancar el bloc futbolístic, una notícia del Barça, ja que Karim Adeyemi serà futbolista blaugrana la temporada que ve. El club ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany per 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables, subjectes a títols i partits jugats. A més, el Dortmund es reserva un 20% d'una futura venda del davanter. Adeyemi aterrarà la setmana que ve a Barcelona, llest per fer la pretemporada sota les ordres de Hansi Flick. Doblet dels germans Márquez a la classificació del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Marc Márquez ha fet la pole al seu circuit talismà a Sachsenring i amb rècord de pista inclòs. N'ha parlat a DAZN.
21: Cuando se lo dije dentro del box, se quedaron con la cara. Digo, mañana me apetece arriesgar. Vi ayer que hice 19-3 y bueno, era la primera vez que sentía que quería hacer el récord, que tenía ganas de tener el récord con las 1000 aquí en Sachsenring. Por eso también he hecho 3 time attacks para intentar conseguir la primera línia i la pole, però bueno, ese 19-0 ayer lo vi factible.
18: Per la seva banda, Àlex Márquez ha estat segon a només 61 mil·lèsimes i ha explicat que lluitarà pel podi.
22: Hemos hecho un paso adelante muy bueno. Ayer
21: ya está bastante cerca, pero me faltaba algo en el tren delantero, un poquito más de confianza, un poquito más de giro. Hoy lo hemos encontrado, así que a ver cómo va la sprint. Saldré a disfrutar y a dar lo mejor de mí.
18: El líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà novè i els catalans Alec Rins i Maverick Viñales sortiran des de la setena final fila de graella. En aquesta classificació, el segon a la general, Marco Bezzecchi, ha caigut i s'ha fracturat la clavícula esquerra. L'italià haurà de passar per quiròfan i, per tant, es perdrà la resta del cap de setmana. Aquesta tarda, a partir de les 3, es farà la cursa sprint d'aquest Gran Premi i la seguirem amb la transmissió de l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En tenis, aquesta tarda a les 5 es disputarà la final femenina de Wimbledon, un duel entre dues tenistes txeques, Carolina Muixova i Linda Noskova. Totes dues disputaran la seva primera final a l'Olingan Club i qui guanya aixecarà el primer Grand Slam de la seva trajectòria. Demà diumenge serà torn per a la final masculina entre Zverev i Jannik Sinner. Ahir tots dos van guanyar en 3 sets les seves respectives semifinals. Zverev ho va fer davant la sorpresa del torneig, el britànic Arthur Ferry, mentre Sinner es va imposar a Novak Djokovic, un Zverev que buscarà el seu segon Grand Slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè Gran Slam i el segon a Wimbledon de manera consecutiva.
4: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
18: I per tancar el bloc esportiu, mirem cap al Tour de França, on ja tenim en marxa la vuitena etapa, un recorregut de 180 quilòmetres entre Périgueux i Bergerac.

0: Continuï tot recte 30 minuts i en la segona rotonda giri a l'esquerra i incorporis a l'autopista AP7.
1: Hola, sóc l'Anna Ponsí. A partir d'avui us convido a un viatge de 10 capítols per l'autopista AP7, la més llarga de Catalunya, amb 350 quilòmetres entre Ulldecona i la Jonquera.
2: AP7, la narcopista. Anna Ponsí.
1: El narcotràfic no hi entén de Nadals ni de festius. És més, a vegades les organitzacions criminals aprofiten dates assenyalades per actuar. Això és el que va passar a Tossa de Mar el desembre del 2005. Però abans d'arribar-hi, ens hem de remuntar 6 mesos enrere i situar-nos una mica més al sud, a Tordera, al Maresme. Els agents de la Unitat Central d'Estupefaents dels Mossos van darrere d'un grup de traficants que fan desembarcaments a la costa. Les organitzacions criminals carreguen la droga en fardells d'uns 30 quilos i els porten per mar fins a la costa catalana. Per fer el llarg viatge des del sud, necessiten fonamentalment un producte, benzina.
3: A vegades sí que hem intervingut la llanxa i a vegades inclús hem intervingut el telèfon del pilot de la llanxa en algunes altres operatives on hi ha hagut una investigació al darrere. En funció del que necessiten, tu pots inferir cap a on va aquesta llanxa. Són narcollanxes, les típiques semirrígides, de 12 metres i 4 motors, que són motors de gairebé 250 cavalls cada motor, una potència total de 1.000 cavalls. Una embarcació d'aquestes t'arriba a Marroc en 6 o 7 hores.
1: Jordi Santmillán és sergent dels Mossos. Estava a la unitat d'estupes l'any 2005.
3: En un desembarcament a Tossa es van trobar restes de dipòsits de benzina que havien estat utilitzats per subministrar de benzina a les llanxes que havien fet el desembarcament, i algun d'aquests dipòsits ens va portar al lloc on havien estat comprats. Eren uns dipòsits de 25 litros, molt característics, apilables per fer aquest tipus de gestions. Això ens va portar a una botiga de venda industrial prop de Barcelona.
1: Els agents es posen en contacte amb aquesta empresa per veure si poden treure'n alguna informació.
3: Eren clients que alguns d'ells inclús teníem a les nostres bases de dades relacionats amb operacions de tràfic de drogues, i vam arribar amb connivència amb els responsables de la botiga.
4: Escolta, quan et tornin a fer una comanda important que se surti del normal de vídeos d'aquest tipus, digue-li que no ho tens en estoc tens una quantitat menor a la que et demanen, perquè així ens doni temps a nosaltres avaluar-nos.
1: Els venedors de benzina estan avisats. No solen tenir comandes amb quantitats tan elevades. S'estan temps sense saber-ne res fins que un dia l'agent Jordi Santmillán rep la trucada que esperava.
3: Aquell dia ens va trucar, escolta, que m'han fet una comanda molt important de més de 200 bidons de... Ja els he dit que només en tenia 20 i que demà sí que ho tindré, ara no ho tinc en estoc. L'endemà ja ens vam mobilitzar tots al voltant, vam fer un seguiment.
1: Els agents de la unitat d'estupefaents es preparen per fer una vigilància al voltant de la botiga a l'espera d'observar qui es presenta. Veuen arribar-hi una furgoneta acompanyada de 2 cotxes. Diverses persones baixen dels vehicles i comencen a carregar bidons a la furgoneta.
3: Els cotxes ja que van anar allà a recollir el material, alguns d'ells, els titulars d'aquests vehicles, també estaven relacionats amb algunes operacions de tràfic d'estupefaents, el que ens va donar encara més sentit el fet de que aquesta furgoneta té tots els números de que algun dia l'utilitzin. Com que ja s'han provist dels dipòsits de benzina, es preveu que el lloc on els portaran pot ser un lloc d'interès i ja ells fan un itinerari de seguretat, que es diu.
1: Ubicar l'amagatall de la furgoneta és important per estudiar els moviments del grup. Per això, quan el vehicle es posa en marxa, els investigadors el segueixen.
0: Continuï 3 quilòmetres per la P7 en direcció al Maresme i en 2 quilòmetres agafi la segona sortida direcció a Tordera.
1: Van darrere seu durant uns quants quilòmetres fins que s'aturen un aparcament a l'aire lliure. En aquell moment, els agents aprofiten per col·locar un dispositiu de seguiment a la furgoneta. La idea és poder controlar la seva ubicació a temps real, però passen uns dies i el dispositiu deixa d'emetre senyal.
3: La seva ubicació geogràfica la vam perdre.

0: una urbanització de Tordera i ja no vam saber res més fins al cap de 7 o 8 mesos.
1: Els policies tenen bastant clar que aquesta furgoneta participarà en algun desembarcament, però de moment la investigació queda en un punt mort. Els agents destinen energies a d'altres desembarcaments que durant l'estiu estan a l'ordre del dia.
2: L'operació està en stand-by perquè la font d'informació del que pot succeir es basa en aquesta furgoneta. Això queda en stand-by i la unitat segueix treballant. I segueix treballant fent altres actuacions, altres casos, investigant altres casos.
1: L'any 2005, Toni Celleres és el cap de la unitat central d'estupefaents dels Mossos d'Esquadra.
2: En aquell moment era una època que hi havia una freqüència bastant elevada de desembarcaments a la costa catalana i la unitat central doncs, n'havia realitzat ja dispositius de desembarcament diversos. Hi havia bastanta afluència d'embarcacions a la costa catalana.
1: El cas és que el temps passa volant i ja és finals d'any. El 22 de desembre de 2005, a 3 dies per Nadal, una informació important arriba a la unitat central d'estupefaents. Atenció al que estan a punt de trobar els policies. Ho recordaran durant molt de temps.
0: Era la nit del 22 quan ens van informar, van tindre una informació d'una persona que es va presentar a la comissaria de Ciutat Vella informant d'un possible cas de tràfic d'estupefaents. Intentem comprovar la veracitat del que ens està dient aquella persona i aquella persona ens informava que havia estat associat a un empresari espanyol amb antecedents per tràfic de drogues i que estaven important uns contenidors amb una mercaderia que era guano des del Perú i que era una tapadera per introduir substàncies, en aquest cas cocaïna.
3: En 100 metres giri a la dreta. Ha arribat a la seva destinació, el port de Barcelona.
0: Amb la informació facilitada vam formar un equip conjunt amb vigilància d'anera i aquest dia 23, doncs, ja des de primera hora vam començar a vigilar el contenidor que estava ubicat al port de Barcelona.
4: La gran majoria estàvem allà. Teníem un equip gran preparat perquè no sabíem on aniria, no sabíem com treurien la mercaderia del port.
1: Luis Moreno, que ara és sotsinspector, era el 2005 agent i havia arribat a la unitat feia només un any.
4: La van trobar de la manera més senzilla per nosaltres, no? Per seguir-ho, que és amb un camió. Bueno, la dificultat de seguir-ho és la velocitat que porta un camió, no? Que fa que, així com d'altres vegades, les velocitats altes són dificultoses, les lentes també. Però bé, érem suficient gent com per anar fent relleus i no cridar l'atenció.
1: Jordi San Millán, Sammy i Luis Moreno van darrere del camió per l'autopista AP7. De cop, el vehicle agafa la sortida cap a Girona Sud.
3: En 500 metres incorporis a la GI531 en direcció Sant Gregori, Girona.
0: Ens va portar fins a un polígon de Sant Gregori, on en el vehicle estaven esperant 4 persones i en el moment que aquest vehicle, aquest camió, estava entrant a la nau industrial, doncs, vam actuar i vam intervenir identificant aquestes persones. Vam entrar i en el moment que vam entrar ja només entrar a la nau ja vam trobar en el terra un dispositiu de drogotes. Era un aparell que ja estava fet servir, pel qual vam deduir que no era el primer cop que feien aquella operació. En aquell moment ja tots ens vam començar a mirar pues, amb cara de satisfacció perquè estàvem quasi convençuts que anàvem en bona direcció.
1: Un drogotes com el que han trobat els Mossos s'assembla molt a un predictor o als dispositius que vam haver de fer servir durant la pandèmia del coronavirus per saber si havíem donat positiu. Els Mossos comencen a buidar sacs de guano al terra de la nau industrial.
2: Molt desagradable, també s'ha de dir, perquè a la que obres sacs, allà es crea un polsim, una pols, que com que ja sabem de què és el guano, sabem també de què és la pols.
1: El guano és un adob fet a base d'excrements d'ocell marí. Sí, literalment merda d'ocell.
2: Va ser una feina molt desagradable, molt dura. Va haver gent que directament la roba que portava la va llençar. I altres van haver de necessitar 3 rentadores, 3 cops, rentar-la perquè desaparegués els rastres del guano.
1: Quan els excrements d'ocell marí estan secs, es trinxen i es converteixen en una pols blanca. Buscar-hi cocaïna barrejada és com intentar trobar-la en un sac de farina. Per això necessiten passar el drogotest.
2: La cocaïna, en un estat previ al que és el consum al carrer, no?, que és el clorhidrat de cocaïna, no és que estigués ocult en el guano, no és que en un sac de guano hi hagués un quilo de cocaïna, no, no, no. És que la cocaïna estava barrejada amb el guano. I després, en algun mètode innovador, que segurament s'inventarien els químics que estan en les organitzacions criminals per extreure aquesta cocaïna del guano, ho podrien tornar a convertir, no?
4: Tot ens havia dirigit a unes expectatives molt bones i quan anàvem obrint sacs i no trobàvem res i els companys de la policia científica ens deien que per les proves que anàvem fent, els sacs que s'anaven obrint, no es veia res, doncs la sensació és una miqueta de... Bueno, sempre hi ha l'esperança de que serà l'últim palel que vindrà amb la droga, no? El del fons del tot.
0: Es van agafar mostres representatives de tot el que hi havia allà perquè no podíem descartar que estigués mesclada la droga amb l'abonament, però tot apuntava que o bé havia estat un enviament de prova, que solen fer-ho, o que algú se'ns havia passat per alt.
4: És molt habitual en les organitzacions que fan aquests grans transports de droga és fer enviaments de prova. I enviaments de prova real, a vegades fan petites quantitats, d'altres fan les quantitats amb les que traficaran després, o sigui, tota la càrrega.
0: Estem parlant de, crec que vam estar 4 o 5 hores, vam acabar passada mitjanit destrossats físicament i sobre amb el desànim de no haver trobat res.
1: Els ànims dels investigadors estan per terra. Els exàmens toxicològics posteriors que arriben del laboratori també són negatius. No es detecta droga entre el guano procedent de Sud-amèrica.
0: El primer que vam fer és fer un informe, enviar-ho a la Divisió de Narcòtics del Perú per veure si ells tenien informació al respecte tant de la ruta com del mètode d'ocultació de la droga i si s'havien trobat algun cas. La resposta es va demorar bastant, molt, mesos, i va ser negativa quan ens va arribar. Aquella nit acabem, fem una reunió operativa tots els agents. Llavors, en aquell moment, es determina que els companys que vivien més lluny portaven 20 hores de treball. Dic, vosaltres no cal que torneu ara, pernocteu aquí, ja instruïu diligències, la resta aneu marxant, aneu a dormir, i bueno, tothom ja donàvem per fet aquell dia que, bueno, almenys els Nadals, els torrons els mengem a casa.
1: Amb l'atestat acabat, arriba una petita estona de calma per comentar la jugada. Estan emprenyats perquè les coses no han sortit com preveien. En unes hores ja seran a casa per celebrar les festes i tal dia farà un any. Però les coses no són sempre com s'esperen.
2: Recordo que estàvem en el bar i de cop em truquen.
5: Te'n recordes d'aquella furgoneta que teníem controlada des d'ahir fa temps? Doncs s'acaba de moure i està anant cap a la costa.
2: I li vaig dir, m'ho dius en sèrio, això? El dia 24 és un dia assenyalat, vol dir que les forces i cossos de seguretat estan enfocades a altre servei de la societat que no sigui la prevenció a les platges. Doncs era indicatiu que segurament hi hauria un desembarcament. És la celebració de la nit de Nadal. I què fem? Doncs començo a trucar als efectius de la unitat perquè s'activin.
1: Un dels afortunats és Luis Moreno, amb qui el cap de la unitat havia estat treballant feia unes hores a Sant Gregori amb el cas del guano.
4: Recordo que em truca i em va dir, ja sé quin dia és, però hem de marxar. I agafa mantes.
1: Celleres també truca Jordi Santmillán, un altre dels que havia estat a l'operació del guano.
0: Quan em truca el meu cap, jo sentia uns riures de fons dels companys de Lleida, que s'havien tingut que quedar, que m'estaven trucant des de Girona.
6: Escolta, tens plans aquesta nit? Estàs fent alguna cosa? Te recordes aquella furgoneta que feia mesos que no es movia? Doncs s'està movent.
2: Em va dir, això va en sèrio o és una broma? I és que estic en el cotxe i estic amb la meva dona i la meva mare i anem a casa de la sogra. Potser em quedo sense dona i sense sogra.
5: Doncs no és broma.
1: En els últims anys, la quantitat de droga que arriba a Catalunya ha crescut significativament, sobretot per mar. Només el 2023, els Mossos van intervenir 17 tones de haixix procedent de desembarcaments a la costa, una xifra rècord en els últims 10 anys. Per trobar tants desembarcaments ens hem de remuntar a la dècada del 2000, especialment a l'any 2005. A l'època, Marc Rovira era periodista de successos i tribunals del Diari de Girona.
7: A les comarques de Girona, el tràfic de drogues ha estat un fenomen delictiu habitual, perquè la proximitat amb França fa que sigui un territori de frontera. Pensem que té una artèria importantíssima com és l'autopista AP7, que facilita que sigui tot el trànsit de mercaderies lícites i no tan lícites des de l'estat espanyol cap a territori francès i la resta d'Europa. I també, a més, hi ha un factor determinant que és la Costa Brava, el fet d'una diversitat de platges a vegades escarpades, de difícil accés i que queden apartades de les mirades curioses, i això facilita que pugui haver-hi desembarcaments de mercaderies estupefaents, de drogues o del que convingui.
1: La furgoneta, que van perdre de vista fa mesos a Tordera, s'acaba de posar en marxa de nou just la nit de Nadal i es mou en direcció Tossa de Mar.
0: Tossa a l'hivern era una zona totalment tranquil·la, fins al punt que nosaltres li dèiem de forma carinyosa al sector mort.
1: Aquella nit no semblava que aquest nom fes justícia al municipi. Els agents van arribant cap a Tossa de Mar per reunir-se amb la resta d'efectius de la unitat central d'estupefaents. Sammy, Moreno i Salleres han deixat la família plantada en ple sopar de Nadal i ja viatgen cap a la Costa Brava.
0: Quan arribem ens diuen: tenim la furgoneta localitzada a tal lloc, llavors ens distribuirem, vosaltres a la carretera de Sant Feliu, vosaltres a l'entrada a l'accés de Tossa, vosaltres a la carretera que va cap a Llagostera. És una mica les tres vies d'entrada i sortida que té Tossa.
1: Tota la unitat està activada. Passada la mitjanit, els agents ocupen les seves posicions.
4: El meu company i jo ens vam repartir una zona de la carretera que donava accés a diferents cales de la zona, i estàvem amagats a la zona boscosa de la cuneta.
0: Van començar a observar uns indicis que et fan pensar que està passant alguna cosa, i és moviments de cotxes que van fent rutes amunt, avall.
2: Vam estar controlant aquella platja tota la nit. Clar, l'hivern, diguéssim que no fa calor. I controlar un desembarcament no es fa des d'un cotxe. Però hi ha una sèrie de gent que no pot estar a dins un cotxe i estan fora del cotxe. Prop o amb visió per poder controlar segons quins llocs d'interès de les platges, no? Fer-ho això a l'hivern, doncs, no és fàcil, i es necessita tenir una capacitat d'aguantar bastant gran.
4: Amb una manta a sota i una altra a sobre. Feia molt fred. La nit és molt incòmoda, no pots menjar. No. I el que està al despatx és el que millor està de tots. I ningú vol estar al despatx. Tots volem estar patint.
2: Ens vam passar tota la nit. Tota la nit esperant que fessin el desembarcament, i no el van fer. No sabem exactament quin és el motiu, però no el van fer. No és poc habitual que els desembarcaments es frustrin per algun tema de seguretat, per algun problema amb l'embarcació, pel que sigui. És a dir, poden estar dies fins que no fan el desembarcament.
4: Aquell dia jo crec que vaig arribar també molt cansat a casa, també una dutxa i al llit i a descansar.
1: Dinar i marxar, perquè el dia de Nadal, a partir de les 6 de la tarda, la meitat de la unitat torna a ser a Tossa de Mar. Pensen que la furgoneta que porta la balisa es tornarà a activar. Passen les hores, però no detecten cap moviment. Ja volen desmuntar l'operatiu quan, de cop, un confident els dona la pista clau.
2: A mitjanit, no sé si eren les 12 i mitja o la 1, va aparèixer una trucada en canal d'un telèfon de Mossos, d'una comissaria, que una persona deia que hi hauria un desembarcament en aquella zona.
0: És una trucada que, en un principi, si no et donen masses dades, la credibilitat que li pots donar és X. En aquest cas, nit de Nadal a Sant Esteve, dia 25-26, i el que pot passar és que t'estiguin intentant desviar l'atenció, no? Que igual vulguin fer alguna cosa en un altre lloc i vulguin atreure la teva atenció cap allà. La trucada parla de manera molt escueta que en la zona de Tossa, Lloret de Mar, va haver un desembarco de mucha droga. Era molt així telegrafiada, gairebé. Sí que van passar alguna dada d'una matrícula, una dada parcial de la matrícula d'una furgoneta. No era la furgoneta que ens va portar allà el dia anterior, però sí, fent recerca per la localitat de Tossa, es va trobar una furgoneta que coincidia. Vam fer exactament el mateix que havíem fet el dia anterior. Vinga, tothom ja sap el que ha de fer, tothom, tal com vagi arribant, que es vagi col·locant, i aquella nit pues, també vam començar a veure els mateixos moviments el dia anterior, però amb altres vehicles.
4: Veiem que hi ha certs vehicles que estan pentinant la zona, no?, que es diu, que estan fent un reconeixement. Un reconeixement per detectar presència policial, per detectar presència d'una altra organització criminal que els hi puguin assaltar, que també és molt, molt habitual. Clar, quan tens tots aquests inputs, les sensacions dels que estem allà són molt diferents. Ja els nervis, no?, comencen a aflorar.
1: Tot és molt fosc. Just a sota hi ha la Cala Llevador, una costa escarpada, terreny abonat pels desembarcaments. Al cap del dispositiu, Toni Salleres és en un cotxe a un quilòmetre d'allà, seguint per emissora tots els moviments.
8: Està sortint un vehicle, una furgoneta, del camí.
4: La matrícula no coincideix amb la furgoneta. Pertanyia a un BMW. Es torna a passar la matrícula, per si ens hem equivocat.
0: La van aturar en un semàfor, en un lloc una mica allunyat d'allà, per si no tenia res a veure, i aquella furgoneta anava carregada amb més de 1.000 quilos de haixís.
1: El cap de la unitat, Toni Salleres, ordena entrar al bosc per detenir infraganti els traficants enmig del desembarcament.
4: Aquest és el moment ja del desenllaç, no?, de les hores d'espera. Ens vam veure ja a peu de carretera, aixecats, i vam anar corrents cap al camí aquest i ja ens vam reunir amb més companys de la unitat.
0: Quan vam entrar al caminet, però havíem vist sortir aquella furgoneta, ens vam trobar una altra. A mig carregar i a mitja pujada, una pujada molt amb molta rampa, que no podia, estava derrapant la roda, no podia perquè el pes de la droga li impedia pujar.
1: Enmig de la foscor, els policies es fiquen pels camins de terra que baixen cap a la Cala Llevador.
0: Al començar a sentir sorolls, veiem persones corrent cap amunt, cap avall, tot això, de nit, amb nit fosca. La veritat és que és un moment una mica caòtic.
2: Ells no marxen amb lots, perquè si marxessin amb lots sabríem on estan, no? Per tant, hi ha una desbandada i tothom marxa per on pot.
4: Tant per nosaltres com per ells no podíem començar a fer moltes corredisses perquè el risc de caure era molt elevat.
0: Tenies que accedir per unes pistes forestals i llavors hi havia un camí molt escarpat, gairebé uns 400-500 metres, fins a arribar a la cala. No em vull ni imaginar com ho van fer carregats en gairebé 4 tones i mitja de haixís.
1: Moreno, Sammy, Salleres i la resta de Mossos comencen a detenir persones que estan intentant fugir pel bosc.
0: El primer que vam trobar va ser el conductor de la furgoneta, que s'havia amagat allà mateix. El primer que ens va dir és: no, jo he venido a buscar piñas, a mí me han pagado por venir a recoger unas piñas. Piñas no eran. I llavors el que va començar a sortir pues, per allà com bolets eren gent que tots coincidien amb els mateixos trets físics. Tots portaven la part inferior del cos mullada fins al genoll, per damunt del genoll, que és habitual en aquest tipus de desembarcaments perquè han d'accedir a l'interior del mar per poder descarregar els farcells.
1: Els Mossos detenen 9 persones en el primer moment de la intervenció. Han trobat 4 tones i mitja de xix repartides entre la primera furgoneta interceptada que sortia del camí i la que han descobert embarrancada en una pujada. Els agents continuen pentinant la zona. Estan segurs que allà hi ha d'haver molta més gent per la dimensió del desembarcament. És un grup d'homes, joves, magribins, procedents d'Osona i la Selva Interior, reclutats per una nit per descarregar fardells. Per això els investigadors es fixen en 2 elements: que vagin molls i que facin pudor de benzina.
0: Tots tenien els braços esgarrapats, cap podia explicar què feia allà a les 2 de la matinada del dia de Sant Esteve, en una zona tan allunyada del seu domicili. Tots estaven espantats perquè no deixen de ser gent d'una fase molt, molt baixa de l'organització, que poden haver cobrat entre 500 i 1.000 euros per una nit de treball, tot i que no són conscients de lo que han de fer fins aquella nit.
1: El periodista Marc Rovira compta amb bones fonts i li ha tocat treballar també per Sant Esteve. Li crida l'atenció un detall: han estat fent detencions durant hores.
7: El desembarcament en si s'acaba a la matinada, sobre les 6 o les 7 de la matinada, i aquestes detencions que es produeixen a l'estació d'autobús de Tossa es fan després del migdia. Crida molt l'atenció que tantes hores després pogués encara valdre com a indici el fet de que algú aparegui amb els pantalons molls. Segurament l'olor de benzina costa més d'abandonar, però el fet de que el factor dels pantalons molls segueixi sent una pista que han de seguir els Mossos d'Esquadra pot sorprendre que a mesura que passin les hores encara s'agafin com a vàlid aquesta prova.
3: Continuï per la P7 i en un quilòmetre agafi la sortida Girona nord en direcció a la Devesa de Girona. En 20 minuts haurà arribat al seu destí l'Audiència Provincial de Girona.
1: Al maig del 2009, 3 anys i mig després, arriba el judici. Els detinguts han estat en llibertat provisional durant tot aquest temps. Hi ha 18 acusats a la sala amb els seus 18 respectius advocats. Sílvia Gutiérrez i Francesc Guisset, dos lletrats d'ofici amb prop de 30 anys d'experiència, defensen dos nois que els Mossos van detenir junts. Els van trobar a la 1 del migdia quan anaven caminant prop del càmping Cala Llevador.
9: Jo recordo molta tensió, o sigui, molta gent a la sala, era l'audiència, que l'audiència impressiona molt més que un jutjat de penal normal, molts lletrats, molta premsa, era molt mediàtic.
10: Un judici intens, havies d'estar molt atent del que es anava dient cada una de les declaracions, i cada una de les declaracions s'ajustava amb el que havien declarat prèviament a la instrucció. Normalment les persones que coneixen més del funcionament de l'organització i que pot desvetllar més informació a la policia, doncs normalment la pròpia organització ja li procura que tingui una defensa dedicada al 100% en aquell cas i per professionals, no? I els que no tenen tanta cosa a amagar i que han estat utilitzats moltes vegades com caps de turcs, no, que es diu, doncs normalment se'ls deixa més tirats, no?
9: Recordo que estaven tots com molt perduts. Eren nanos molt joves i molt, molt desorientats. Com ho diria, molt insegurs i molt desconfiats. Em va semblar complicat perquè vaig pensar, hatxís, bidons de gasolina, lanxes, pantalons mullats, bambes molles, olor de gasoil, jo no ho vaig veure gens clar.
10: Més que pantalons molls, el que tenien eren que li feien pudor. Feien pudor a gasoil. Però, clar, casualitat, coincidència, això en dret penal no se sustenta.
9: Per condemnar han de reunir com a mínim 3 indicis. Tenir l'olor gasoil, tenir els pantalons molls, estar a prop del lloc o estar dintre d'una franja horària. O sigui, com que no hi ha una prova, tots són indicis, però fa pues, aquesta divisió, diu que hi ha com a mínim 3 indicis, pues, els condemnem. Que no arriben a 3 indicis, els absolem.
1: I així va ser. L'Audiència de Girona va absoldre la meitat dels acusats perquè no els va trobar a la Cala Llevador de matinada durant l'assalt. Dels altres 9, els caps de l'operació van acabar condemnats a 3 anys i 9 mesos de presó amb multes de 6 milions d'euros. I els altres 7, la mà d'obra barata, els coneguts com a braceros, que contracten per treure la mercaderia de les llanxes, van acabar sentenciats a 2 anys de presó i a quasi 3 milions d'euros de multa.
11: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

com anem nosaltres? Molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista. Una llista que fa tot just unes setmanes vam deixar les mans de Doctor Prats a la primera posició. Amb Energia va ser la cançó que va ocupar la primera posició a l'edició 700, una edició molt especial que vam fer la setmana passada. Avui, llista normal, que ens portarà quatre novetats entre les 40 posicions, les quatre cançons que deixen de ser aspirant i que entren. I també tres novetats a la categoria dels aspirants, avui en presentació dels nous senzills de U2, de Madonna i també de Hugel, amb Ultranate. Per tant, molta feina a fer en dues hores. Comencem el repàs amb Rosalía. Som-hi!

0: La Perla és una de les més veteranes. Avui cau fins la número 40, la cançó de Rosalía, que cau un lloc. A la 39 hi tenim la primera de les quatre entrades. Se l'emporta Dani Six Iskit. Després d'unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants, entren, amb això que es diu, que s'aturi el temps.
1: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és. Entra l'airet per la finestra.
2: Número 39.

0: coneixes de sobres. Rey és el rècord de permanència en aquests moments per aquest Where is my husband. Manté posició després de 41 setmanes amb nosaltres. A la 37, la segona entrada per una cançó que està triomfant moltíssim en aquests moments. Parlem de Petitoa, la nova cançó d'Anna Mena, col·laboració amb Lola Indy.
1: Número 37. Aquesta cançó avui

0: Just Might, mica en mica va baixant posicions. En aquesta ocasió el trobem des de la 35, dues avall. A la 34, doncs mira, tercera entrada, les tenim totes molt juntetes. Aquestes tres, en tenim una que estarà molt més amunt. Però també a la 34 posem la cançó per aquest estiu que ens presenten Banda Neon al costat de Buos i de Mont DJ. Això es diu El Ventilador, que falta fa aquests dies.
1: Aquesta cançó avui entra...

0: Bona pujada per Soc un Bohemio. Un dia qualsevol d'agost va entrar fa tot just una setmana i ja el tenim a la 33. N'ha sumat 7 de cop. És una de les pujades més importants de la setmana, però no la que més. També puja de quina manera Flashy Ice Cream. També van entrar fa 7 dies amb això que es diu Imagina, 5 amunt.
1: Número 32.

L'Alfred García, el tenim situat des de la 30, un artista mimat aquí a la primera llista amb totes les seves cançons, aquesta. Es diu Vine a buscar, és la seva proposta estiuenca i en suma 4. De seguida la 29, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè tots us fa una setmana et vam presentar. I a Rings, la nova cançó de Malcolm Todd, que és tot un èxit viral. Bé nova, és una cançó que té 2 anys, però ara s'ha fet viral gràcies a plataformes com TikTok. La tenim una setmana més com a aspirant, veurem si la setmana vinent serà

0: Festes, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista.
1: Número 28.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere. Tantes

preciosa cançó d'Ivan Herzog, des de lluny segueix escalant posicions. Després de 5 setmanes està a la 28. A la 27 baixada per Lady Gaga i Doechii amb aquest

Pujant per Búhos, al costat de l'Eire Martínez, no hi ha pla més. La seva proposta també per aquest estiu, tot i que Búhos també n'ha estrenat avui a la llista. El ventilador al costat de banda Neon des de la 34. A la 26 hem tingut aquesta, no hi ha pla B. I a la 25, la baixada de la Ludwig Van. Això es diu El teu amor.

Maroon 5 continuen escalant posicions. Els tenim des de la 24, Heroin. Cinquena setmana per aquesta cançó i en puja 4. A la 23 hi tenim la quarta entrada aquesta setmana a la primera llista. Una quarta entrada que s'emporta Olivia Rodrigo, que tindrà l'honor de tenir 3 cançons a dins la llista. L'escoltarem amb Drop Dead, també amb The Cure, i ara la tenim amb aquest Stupid Song, que ja està en número 1 global, també a tot el país, a l'Europa, està en número 1 també al Regne Unit i també molt bones posicions a l'estat espanyol. Doncs ara entra a la llista des de la 23, Stupid Song, la nova d'Olivia Rodrigo. Número 20.

Estem a punt de tancar hora. Acaba de sonar Milky amb David Guetta, Just the Way You Are, amb baixa dugues de la 19 a la 21. I abans de tancar hora, anem a recordar una cançó que va ser número 1 de la primera llista i avui ens anem a l'any de la pandèmia, el 2020, amb una banda que vam veure néixer el 2020 i que van morir, doncs, musicalment parlant, no ells estan bé, per sort, fa, res, un any aproximadament. Parlem dels Stay Homes, que ho han deixat, però que ens han deixat també un llegat de molt bones cançons. Aquesta va ser la primera, Stay Home, i va ser número 1 de la primera llista 6 anys.

Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. How did you know I was so bent for the sign? Número 20.

0: Alex Warren, obert la segona hora de la llista, això es deia Fever Dream, en puja 4, de la 24 a la 20. Una segona hora que ens portarà a descobrir si Doctor Prats mantenen el lideratge amb energia o no. També hem d'estrenar 3 cançons a la categoria dels aspirants. Si t'ha perdut la primera hora, que sàpigues que hem entrat Ana Mena i Lola Índigo amb Patitoa, també Banda Neon Búhos, i Montes Jai amb El Ventilador, Olivia Rodrigo amb Stupid Song i també Danis Exiskit amb Que s'aturi el temps. Hem tingut 4 sortides, BTS amb Swing, també La Fuming amb La gent de la Mediterrània, Maig amb 3 estius més, i Grècia Abrams amb Hit the World. Per tant, feina feta ja la primera hora, i aquesta segona l'obrim amb una novetat, la que ens porta Madonna, que després de publicar el seu Confessions Part 2 fa pocs dies, arriba a la primera llista amb aquesta cançó que es diu Dance Teria. És una de les peces més personals del treball Confessions. Parla, és un homenatge, podríem dir, als inicis de Nova York, a principis dels anys 80, del mític club Dance Teria, un espai clau en el naixement de la seva carrera. Doncs bé, aquest club és l'homenatge que troba Madonna perfecta per fer en aquesta producció de Stuart Price. Això s'anomena Dance Teria, entra com a aspirant a la primera llista.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: Pujada espectacular per Taylor Swift. Des de la 19 n'ha sumat 10 de cop amb aquest I Knew It, I Knew You, que tot i així no és la pujada més gran de la setmana. La tindrem d'aquí una estona. A la 18 baixa 5 llocs. New Religion, l'èxit de Bibi Reixa.
1: Número 18.

0: Els amics de les arts continuen tenint presència a la primera llista des de les 16. N'han sumat dues, amb segurament t'estimo. De seguida la 15, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè des de fa 10 setmanes hi tenim a Teddy Swims. Ens resistim a treure'l de la categoria dels aspirants perquè creiem que és una cançó que tard o d'hora ho petarà. Estiu Mr. Know It All. La tenim també una setmana més d'aspirant.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: 4, de la 11 a la 15. I a la 14 tenim la pujada més important de la setmana. És de 11 posicions per un tema que va entrar fa tot just 7 dies. Des de la 25 parlem de Era això, la nova cançó per aquest estiu dels Tiets. La pujada més gran de la setmana.
1: La cançó que més puja. Número 14.

0: Aquí tenies l'Olivia Rodrigo, ha perdut un lloc amb una de les tres cançons que formen part de la llista. Des de la 13 ha sonat aquest Drop Dead. De seguida a la 12, abans anem a la categoria dels aspirants perquè els U2 han tornat amb el que és l'avançament del seu nou treball d'estudi que arribarà en algun moment de l'any, encara no té títol, però sí que té nou senzill. És l'avançament del disc, que es diu Street of Dreams, amb un videoclip publicat i presentat en directe des de Mèxic. Escoltem els U2, el retorn de la banda irlandesa amb aquest Street of Dreams, amb una cançó que ens remet a la música que la banda feia a principis dels 80.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Però continua escalant posicions, ja està situada des de la número 6. I aquí la tenim escalant. A la 5, baixada de 3 llocs per The Cure. Atenció, perquè Olivia Rodrigo passa de la 2 a la 5.

Catarres fan una molt bona pujada aquesta setmana a la llista, passen de la 5 a la 2. En diumenge sense drama, encara no arriben al lideratge. Potser ho aconseguiran la setmana vinent perquè es queden a les portes del número 1. Un número 1 que va parar a les mans de la cançó del moment, la cançó del Mundial, Dai Dai. La cançó de Shakira, Burna Boy, és número 1 global a tot arreu. El Mundial està arrasant i aquesta cançó també ho està fent. En 6 setmanes ja s'ha aconseguit liderar.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
2: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 11 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: La festa major del poble de Calafell arrencarà oficialment el dimecres, 15 de juliol, amb el tradicional pregó a la plaça de Catalunya. El municipi ja escalfa motors per uns dies plens de cultura popular, música i tradició que s'allargaran durant tota la propera setmana. En parlem en uns minuts, abans repassem altres notícies, són els titulars. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres de Calafell Park. Es faran durant l'estiu tots aquells trams de vorera que resten per completar. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell, adreçades a persones majors de 50 anys. El Vendrell dona el tret de sortida al 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, centrat en el violoncel. Cunit està de festa major d'estiu fins al 13 de juliol. L'Ajuntament ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent, amb un petit respir avui dissabte. Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis. El Banc de Sang vol arribar a les 40.000 donacions durant l'estiu per cobrir les necessitats als hospitals. Recalca que la sang i el plasma són molt necessàries. El titular esportiu amb David Burillo.
3: Aquests dies hem parlat molt del ciclisme, però sempre en masculí. Avui parlarem amb la ciclista Anna Barrero, una de les impulsores de la recuperació del Tour femení.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: La festa major del poble de Calafell arrencarà oficialment el dimecres, 15 de juliol, amb el tradicional pregó a la plaça Catalunya. El municipi ja escalfa motors per uns dies plens de cultura popular, música i tradició, que s'allargaran durant tota la propera setmana. Després d'haver viscut la festa major de la platja al juny, el nucli històric agafa el relleu amb un programa dissenyat per a totes les edats. El programa d'actes d'enguany combina activitats de caire tradicional organitzades per entitats locals, com els esgangalats, paterols i la bota, amb propostes musicals i familiars per a tothom, també amb l'organització de l'Ajuntament de Calafell. El dimecres 15 de juliol, el pregó piromusical i ball. Actes centrals que comencen el dia 15 de juliol a la tarda. A més, els petits podran gaudir de l'espectacle infantil de refrescos a la plaça Cal Cubano a partir de les 7 de la tarda. El moment clau de la jornada serà a les 10 de la nit a la plaça de Catalunya, on es celebrarà el pregó de festa major i el lliurament del premi al Terròs o la Terrossa de l'any. En acabar, el cel de Calafell s'il·luminarà amb un gran espectacle piromusical llançat des de la falda del castell de la Santa Creu a càrrec de focs artificials a Estalella. Es recomana al públic situar-se als pàrquings de la Bòbila. La nit clourà amb el gran ball de festa major, amenitzat per l'orquestra Encència. Hi haurà cultura popular i correfoc com a plat fort. Durant els dies següents, el municipi s'omplirà d'activitats familiars, amb diferents activitats per gaudir durant tot el dia. El punt final de la setmana festiva arribarà el 19 de juliol, amb la celebració dels versots i del correfoc a les 9 de la nit. L'acte comptarà amb participació de colla de diables de Santa Oliva, els diables Guaitals de Calafell i el drac Espurna, compliran de foc els carrers principals del poble. De fet, des de l'Ajuntament de Calafell es demana als veïns del recorregut del correfoc que prenguin mesures de precaució habituals per protegir portes i finestres. El programa complet de la Festa Major del nucli del poble de Calafell es pot consultar detalladament al portal oficial de Turisme de Calafell. Des d'aquesta casa Calafell Ràdio, quan sigui la Festa Major del poble, us anirem detallant totes les activitats que es duran a terme cada dia.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: I canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres que manquen per fer la urbanització de Calafell Park. Són trams, majoritàriament de zones verdes municipals i d'alguns solars no edificats. Els treballs es fan durant l'estiu a càrrec de l'empresa Romà Infraestructures i Serveis. Aquestes voreres formen part de l'obra d'1,5 milions d'euros, que inclou l'arranjament de voreres i l'asfalt de bona part dels carrers de Segur de Calafell. Les voreres de Segur començaran al setembre per l'avinguda d'Espanya. També es faran reparacions a l'Avinguda d'Alemanya, Lluís Companys, l'Avinguda Catalunya, la Ronda Sant Miquel i d'altres carrers de Segur. Després de l'arranjament de voreres, es procedirà a asfaltar aquests trams de carrer, segurament a finals d'any. A més, en una altra obra, l'Ajuntament de Calafell està reparant els escocells dels arbres en diversos carrers del municipi. S'ha començat pel carrer de Molí, on es plantaran 14 arbres nous. Les reparacions seguiran pel carrer Gegants, Pere i Carme, l'Avinguda del Vilarenc i el carrer de la Pedagoga Marta Mata. Un cop acabats, es seguirà amb l'adequació dels escocells de l'Avinguda de Catalunya, a Segur, i la carretera de Barcelona, entre d'altres carrers. Aquestes obres tenen un cost de més de mig milió d'euros i les fa l'empresa Robatec.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Més notícies d'àmbit local. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell, adreçades a persones majors de 50 anys. Les sessions es duen a terme fins al 30 de juliol. Encara ets a temps de gaudir d'un estiu actiu. Per a aquestes activitats físiques cal portar roba i calçat esportiu, una tovallola petita i la teva ampolla d'aigua. Del 6 al 30 de juliol ja es duen a terme aquestes activitats físiques d'estiu, adreçades principalment a majors de 50 anys, al pavelló Joan Ortoll, dilluns i dimecres de 9 a 10 del matí, al Port de Segur, al primer pis, els dimarts i dijous també de 9 a 10 del matí, i no cal inscripció prèvia. Per tant, doncs, són activitats durant el mes de juliol per fer activitat física al municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
2: Al Vendrell comença el 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, coincidint amb la commemoradora celebració del 150è aniversari del naixement del cèlebre mestre vendrellenc. El prestigiós certamen musical arrenca sota el lema Celebrem el violoncel. S'allargarà fins al 21 de juliol, convertint l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador en l'epicentre mundial de la música de cambra. El violoncel és el gran protagonista. El festival ret homenatge directe a l'instrument que va marcar la trajectòria del músic. Sis dels millors violoncel·listes internacionals de diferents generacions passaran per als escenaris amb un concert inaugural, amb 100 anys després de Casals, encapçala l'inici del certamen, amb figures de gran renom. De fet, cal destacar l'homenatge que comptarà amb l'actuació de la soprana porto-riquenya Natalia Santaliz i l'estrena d'una peça encarregada a un compositor del mateix país. A més, el certamen manté el seu esperit pedagògic a través d'una iniciativa inspirada en Marbolo Festival. Aquesta proposta reuneix 14 joves talents d'arreu del món que conviuran i treballaran colze a colze amb músics sèniors de prestigi. Els seus concerts es faran en espais com la Plaça Nova o el Museu Pau Casals del Vendrell. Totes les programacions es poden consultar i les entrades estan a la venda a la pàgina oficial de la Fundació Pau Casals, també a les taquilles de l'Oficina de Turisme i a l'Auditori.
1: Les notícies del Baix Penedès.
2: Anem ara cap a Cunit perquè està de festa major d'estiu fins al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida del pregó es va fer divendres a la plaça de la Vila amb el pregó de festa major, amb música i molta activitat. Avui dissabte, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el matí recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamadou Sha, seguit de sessions de DJ Enric Font i DJ Mike. Per la seva banda, hi haurà un grup de versions, Fugados de Alcatraz, que posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols de Cunit, els mullats, representant la força de l'aigua, i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte, ja ho va fer amb un bingo musical, i fins al dilluns, que es duran a terme moltes activitats, a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular de Cunit tindrà un paper protagonista. Els veïns i veïnes podran gaudir d'assajos generals amb diferents activitats de la cultura popular cunitenca. Els amants de la pirotècnia també tenen una cita ineludible amb la cercavila de foc i el gran correfoc. La programació es complementa amb propostes diverses, com per exemple un espectacle itinerant familiar, concursos de truites i de rebosteria a l'Ateneu Cultural Alba, festa dels colors i moltes activitats. Per tant, doncs, són dies per celebrar i gaudir fins al dia 13 de juliol a Cunit, gaudint de la festa major.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que el pic de la segona onada de calor de l'estiu es mantindrà fins dimecres o dijous de la setmana vinent amb un petit respir que estem tenint doncs, aquest dissabte. Després que superessin aquesta setmana registres de temperatures màximes arreu de Catalunya, aquests dies, per tant, tenim un respir només ahir divendres i avui dissabte. Calor que tenim força alta, però no amb les termòmetres tan elevats. Protecció Civil davant d'aquest escenari, demanar prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis forestals. Tot i que la baixada de les temperatures és notable, escoltem les declaracions que tenim a continuació per Calafell Ràdio de Santi Segalà. És el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Explica que la calor extrema es mantindrà dijous de la setmana vinent.
4: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests tres darrers dies. Per tant, atenció, perquè aquesta onada de calor patirà una lleugera rebaixada que durarà dos dies, un breu respir, per tornar a agafar força de cara a la setmana vinent.
2: Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, demana precaució en el bany i evitar conductes de risc.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis, molta cura amb no engegar cap incendi, amb no encendre cap incendi i, sobretot, si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
2: Amb la previsió que la calor extrema es mantingui en els pròxims dies, Protecció Civil manté el pla Procicat en fase d'alerta i l'Infocat en fase d'emergència per l'alt risc d'incendi forestal. Es recomana, sobretot en cas de veure columnes de fum, trucar ràpidament al 112. S'ha recordat que actualment hi ha 223 municipis inclosos al Pla Alfa amb nivell 4, on està prohibit accedir a l'espai natural forestal. Tot i que no ha descartat que durant la treva d'aquests dos dies amb les temperatures es pugui graduar algun pla, per exemple el Pla Procicat per calor d'alerta, sí que es recomana no abaixar la guàrdia. Es mantenen fins que la rebaixa de les temperatures sigui més sostinguda en el temps.
1: L'informatiu.
2: I és que el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 230 persones durant l'onada de calor, un 58% de les quals han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari. El 42% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon. Les dades són de Protecció Civil, que aquest passat dijous a la tarda ha tancat l'alerta del Pla Procicat davant d'aquesta millora breu de la calor extrema. El pla passa a prealerta durant divendres i avui dissabte, però des del Servei de Gestió d'Emergències s'indica que els termòmetres tornaran a augmentar demà diumenge i tota la setmana vinent. De fet, es preveuen temperatures molt elevades i durant molts dies. Per tant, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que s'ha de tenir molta prudència en tots els aspectes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
2: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit general importants, perquè el Banc de Sang i Teixits calcula que calen més de 40.000 donacions per cobrir les necessitats dels pacients dels hospitals durant juliol i agost, quan les reserves poden arribar a baixar un 20% pel canvi d'hàbits amb les vacances. El Banc de Sang ha impulsat la campanya aquest estiu Som Fans de Donar-ho Tot per posar l'accent en les donacions de plasma, a més de les de sang, i s'organitzen col·lectes alguns dies en edificis com el MACBA o la Pedrera i centres comercials. També s'ha planificat campanyes en locals considerats refugis climàtics, com centres cívics o biblioteques, i també s'intensifiquen les campanyes de donació de sang a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. En algunes col·lectes, els donants podran posar-se unes ulleres virtuals durant la donació per tal de relaxar-se. El Banc de Sang recomana hidratar-se molt abans i després de donar sang i no fer-ho en dejú.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
2: Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest divendres al Penedès per reclamar solucions per la baixada de consum de vi que provoca un excedent de raïm, que segons els organitzadors de la protesta podria representar el 20% de la collita. Els mobilitzats han rebut el suport de diferents patronals, tot i que els empresaris adverteixen que s'ha de moderar l'arrencada per no tenir problemes d'aquí a uns anys. Al seu torn, l'Incavi ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps, tal i com demanen els pagesos, però rebaixa el total de l'excedent al 15%. Josep Ramon Sadó, de la DO Priorati Sectorial de la Vinya i Unió de Pagesos, critica que es destinin diners a la destil·lació de crisi amb unes condicions que no són pràctiques.
6: És molt trist que hi ha uns quartos que és per la destil·lació de crisi, però la destil·lació de crisi, que la destil·lació de crisi vol dir que l'administració, la part de vi que no es pot comercialitzar a un preu irrisori més barato, lo treuen dels cellers i se'n va cap a, per a fer alcohol. Pels cubates de Bacardí que es fot a la gent, doncs és l'alcohol del vi que es treu d'allí. Això ens ho hauríem de fer ara, abans de començar la verema, i això no ho faran fins al desembre.
2: Josep Marrugat, de la Sectorial de la Vinya i el Vi a Unió de Pagesos, diu que sobrarà almenys un 20% del raïm de la collita d'enguany. Critica que bona part del que es compri serà a un preu indecent.
7: Les estimacions podrien rondar el 20%. Això és molt de raïm, eh? Molt de raïm i moltes parcel·les que poden quedar fora de mercat, i d'altres que estan fent unes propostes que són indecents, que són a 15 cèntims del preu que està al vi de taula de la Manxa, doncs, per amortitzar les màquines, doncs, que el portin i sense cap DO, sense res. Aquest és el preu que està el vi base de tot, a 15 cèntims. El cost de collir a mà o a màquina ronda entre els 8 i els 12 cèntims.
2: Per tant, mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet aquesta marxa lenta aquest passat divendres per exigir solucions per l'accident de raïm.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: Amb David Burillo.
3: Aquests dies hem parlat molt del ciclisme, però sempre en masculí. Des del 1999 al 2009 es va celebrar també el Tour de França femení, però la competició es va acabar. No ha estat llavors fins al 2022 que aquesta cursa femenina es va recuperar. Una de les impulsores d'aquest canvi és la ciclista Ana Barrero. Hem pogut parlar amb ella d'aquest mèrit i de la seva carrera. Ara vius a Irlanda, però aquí a Catalunya han estat uns dies molt intensos amb el Grand Depart i el pas del Tour de França. He de començar preguntant-te per això. Com valores aquesta gran competició que comenci a Catalunya?
8: Doncs crec que és una cosa històrica i m'ha sabut molt greu perdre-m'ho perquè ha passat per davant del meu poble i no sé dir, ha sigut realment una llàstima, però molt contenta de que el Tour de França hagi passat per allí.
3: T'han anomenat mare del Tour de França femení, una competició que va durar del 1999 al 2009, però que vau acabar recuperant. He llegit que us va costar i la reivindicació va ser important. Com ho vau aconseguir?
8: Bueno, no sé si mare, no són unes coses molt fortes, però crec que he ficat el meu petit granet de sorra, perquè, bueno, com has dit, que el Tour de França femení va desaparèixer i llavors grans persones, que potser no cal dir els seus noms, en què una dona incapaç de recórrer les distàncies que els homes recullen al Tour de França masculí. I llavors això ens va indignar bastant i amb un grup de dones vam decidir demostrar amb fets, en lloc de paraules, de que tot això eren tonteries i que una dona era perfectament capaç de fer les mateixes etapes, la mateixa distància. I el que vam fer és això, vam organitzar amb un grup de franceses en aquelles etapes jo estava vivint a França, i un grup de franceses, hi havia una noia d'Ucraïna, una belga, i que em decidia fer exactament les mateixes etapes que el Tour de França masculí, que els homes, que els professionals, un dia abans, mateixos quilòmetres, mateix desnivell, amb la diferència que nosaltres teníem el trànsit obert, no teníem les facilitats ni la logística ni les tasques que tenien els homes, i vam recórrer tot el Tour de França masculí un dia abans, i vam demostrar que una vegada perfectament capaç de fer-ho. A més, totes nosaltres érem amateurs i teníem la nostra feina, vull dir que ens vam preparar mentre teníem la nostra feina de 8 hores al dia i per tant entrenàvem en les hores de fora de feina. I tot. Així és com va anar tot. I bueno, vam començar a crear repercussió mediàtica i bueno, l'ASO, que és l'organitzador del Tour de França masculí, ens van denunciar perquè el nostre projecte feia Tour de França, bueno, està dit en francès, un dia menys, i veu que el nom aquest està registrat i fer servir el seu nom, ens van fer una denúncia. I llavors vam començar a crear l'atenció mediàtica, vam tenir suport de professionals dels homes i els mitjans de comunicació de l'estranger, fins i tot dels Estats Units, van començar a interessar-se per aquesta reivindicació. I crec que això els va tocar una mica les pessigolles. I bueno, arran d'això, per sort, la cosa va anar creixent més fins que el 2022 vam tenir per fi la tornada d'aquest Tour de França femení, que és un orgull i, bueno, tot i que hi ha moltes diferències, doncs crec que és una cosa que em sento orgullosa. No sé si això que dic de la mare del Tour de França és potser molt gros, però haver ficat el meu petit gra de sorra, doncs així és una mica com va anar tot.
3: Clar que sí, quin mèrit té fer això. Ara ens explicaves que tot i això encara hi ha desigualtats. Com de desigual és aquest món del ciclisme actualment?
8: Se'ls ha aconseguit molt i podem estar orgullosos i orgullosos, però, per exemple, crec que és al voltant del 50% de les dones del ciclisme femení que poden viure únicament del sou de ciclistes, cosa que amb els homes és el 100%, si no m'equivoco. Amb la repercussió mediàtica o la retransmissió de proves ciclistes hi ha molta diferència encara entre homes i dones. Vull dir, hi ha encara molta feina a fer. Hem avançat molt, però encara hi ha moltes coses que es podrien millorar.
3: Parlem de tu també una mica. Ara que vius a Irlanda, continues molt vinculada a Catalunya i al ciclisme d'aquí? Com vius aquesta doble vinculació?
8: Bueno, tota la vida m'he dedicat al ciclisme tant a nivell, en diria laboral, però no com a ciclista professional, sinó en el tema de la investigació, perquè faig investigació i, per exemple, mentre vam fer aquest projecte del Tour de France un dia abans que el dels homes, jo em vaig dedicar a recollir dades mèdiques, perquè vam estar fent la fatiga cardíaca, perquè en el món de la ciència també molts articles científics de rendiment, en el món de l'esport, de fet de qualsevol àmbit, et diria que sempre estan focalitzats en els homes i hi ha molt poques dades, molt poca investigació amb dones. I per això vaig voler fer també aquesta segona vessant científica i durant el projecte aquest vaig treure'n tres publicacions científiques amb dades sobre la fatiga cardíaca i ara, a més, m'hem traslladat aquí a Irlanda i estic treballant en el món del ciclisme, però des de la vessant de la mobilitat urbana, promocionant la bici com a mitjà de transport urbà i fer ciutats més sostenibles, millorar la infraestructura. I, bueno, fa anys que estic lluny de Catalunya, però vaig venir de tant en tant i, bueno, estic vinculada amb el ciclisme, potser d'una manera més diferent ara, però, bueno, ja et dic, m'ha sabut molt greu no ser a Catalunya aquests dies, però ho he seguit
3: per la televisió. Si no m'equivoco, has competit, has organitzat i has lluitat pel ciclisme femení. De tots aquests papers, amb quin t'identifiques més?
8: Et diria potser de la vessant de la reivindicació, perquè no sé amb qui parlava l'altre dia, que si això que vaig fer va ser perquè jo hagués volgut competir, et diria que potser no sóc una persona molt competitiva i que potser és més per un fet de la manca de referents de ciclistes femenins, o que potser si el dia de demà una nena petita decideix que vol ser ciclista professional, ara pot tenir referents dones, cosa que abans jo quan era petita no en tenia canvio ni potser més pel tema aquest de la desigualtat i per lluitar una mica per aquesta incomprensió, que com podia ser que fins a l'any 2022 la carrera més important ciclista del món només fos per homes i fos una cosa tan natural i acceptada i que ningú es preguntés com podia ser això.
3: Clar. De fet, ara m'estaves dient, quan eres petita, portem uns dies que aquí a Catalunya s'està parlant molt del ciclisme i estic bastant segur que més d'un nen o nena doncs està descobrint aquest món. Quin consell li donaries potser a una nena de Roda de Barà, del Baix Penedès o d'on sigui, que de qualsevol poble, que avui somia arribar a l'elit del ciclisme?
8: Que si és el seu somni, que no tingui dubtes i necessitats. Estic segura que a dia d'avui és una cosa més fàcil perquè es veuen cada cop més dones damunt la bici, que una petita no tenia cap referent, o fins i tot quan tenia 16 anys que sortia els caps de setmana amb bici, amb grups de ciclistes. Era l'única noia envoltada de 15-20 nois i era vista com un bitxo raro o com la diferent.
3: Ja per acabar, Anna, personalment, què et queda per fer relacionat amb el món del ciclisme? Tens algun repte, algun projecte que t'il·lusioni especialment?
8: He viatjat molt en bici per tot el món i potser seguir viatjant en bici, seguir disfrutant de la bici, que les ciutats incorporin més el transport, la micromobilitat i les bicis com un igual, que tinguin aquest reclam que estem fent des d'aquests projectes d'investigació, que la bici té el mateix dret d'ocupar l'espai de les ciutats que els cotxes i que puguem conviure de manera més igual en tots els vehicles i mitjans de transport. Potser seria una mica això que m'agradaria veure en un futur. Ciutats més tipus Amsterdam o bueno, tot el país de Netherlands, com aquest tipus de model que m'agradaria que es veiés més. Que Barcelona, bueno, ja s'ha millorat moltíssim, per exemple, com a ciutat. Cada cop hi ha més carrils bicis. I, bueno, potser només cap a un model més sostenible, on el transport sostenible amb el l'ús de la força individual de les persones sigui una cosa més natural i acceptada i no haguem d'estar lluitant per tenir el nostre espai i lluitant amb els cotxes.
3: De ben segur que referents com l'Anna ajudaran a les noves generacions a provar esports com el ciclisme.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
2: Gràcies, David, pels esports, que els ha acompanyat també Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Avui és dissabte, dia 11 de juliol. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio.
9: Summertime.
1: Això és Calafell Ràdio. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'1 a 2:15 del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu,

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 10 a 11 a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.

60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. A Calafell Ràdio, Festa dels 80. Dictation's in force in

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Altermo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Altermo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

present and move more freely. And move more freely.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?